Vols passar la nit amb nosaltres? Ràdio Obrera. Estem al 107.9 de la FM, a radioobrera.cat i a la nostra aplicació per dispositius mòbils.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Davant dels episodis de pluja intensa, actua amb prudència.
1: Evita desplaçaments innecessaris i no travessis mai rieres, barrancs ni zones inundades ni a peu ni en vehicle. Encara que sembli que porten poc cabal, pot incrementar de manera sobtada.
0: Revisa desguassos i canals d'aigua a casa teva i mantén-te informat a través dels canals oficials i dels serveis meteorològics. Allunya't de soterranis, zones baixes i punts inundables si l'aigua comença a acumular-se.
1: Si les tempestes van acompanyades d'aparell elèctric, evita situar-te sota els arbres o torres elèctriques. Extrema les precaucions en les activitats a l'aire lliure, les zones afectades per les pluges i les situades aigües avall dels rius. Si conduïu, reduïu la velocitat i augmenteu la distància de seguretat. En cas de pluja intensa, atureu-vos en un lloc segur.
0: En cas de qualsevol emergència, truca al 112 o contacta amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. Davant episodis de fortes pluges, protegeix-te i segueix sempre les recomanacions de seguretat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Abrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Abrera, Fórmula 107.9.

0: Ràdio Abrera. Són les 3.
1: Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia. Solo te pido por última vez. Amb tots els èxits del panorama nacional.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual. Dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu. We are back.

0: Davant la previsió de pluja intensa, des del Departament de Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera es recorda que cal extremar les precaucions, especialment en la mobilitat i en les activitats a l'aire lliure.
1: Abans de l'inici de la pluja, reviseu les teulades, els baixants i els desguassos. Protegiu soterranis i locals amb risc d'inundació i no aparqueu vehicles a les rieres. Durant l'episodi de pluja, no us acosteu als rius, les rieres, els torrents ni iguals i no intenteu travessar-los, encara que sembli que hi hagi poca aigua. El cabal pot augmentar de manera sobtada. Si hi ha tempesta elèctrica, eviteu refugiar-vos sota els arbres o prop de torres elèctriques.
0: Per a qualsevol emergència, truqueu al 112. I també podeu contactar amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. La prevenció és la millor protecció. Gràcies per la vostra col·laboració.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9.
1: Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui. Les cançons que han marcat generacions i les novetats que sonen arreu del món, reunides en una única fórmula.
0: Fórmula 107.9. Ritme, emocions i bona música.
1: Fórmula 107.9. La banda sonora dels teus dies a Ràdio Abrera.

0: Ràdio Abrera. Són les 4.
1: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
2: De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
5: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
6: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
5: El millor de la música a les nits de Ràdio Abrera.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Davant dels episodis de pluja intensa, actua amb prudència.
1: Evita desplaçaments innecessaris i no travessis mai rieres, barrancs ni zones inundades ni a peu ni en vehicle. Encara que sembli que porten poc cabal, pot incrementar de manera sobtada.
0: Revisa desguassos i canals d'aigua a casa teva i mantén-te informat a través dels canals oficials i dels serveis meteorològics. Allunya't de soterranis, zones baixes i punts inundables si l'aigua comença a acumular-se.
1: Si les tempestes van acompanyades d'aparell elèctric, evita situar-te sota els arbres o torres elèctriques. Extrema les precaucions en les activitats a l'aire lliure, les zones afectades per les pluges i les situades aigües avall dels rius. Si conduïu, reduïu la velocitat i augmenteu la distància de seguretat. En cas de pluja intensa, atureu-vos en un lloc segur.
0: En cas de qualsevol emergència, truca al 112 o contacta amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. Davant episodis de fortes pluges, protegeix-te i segueix sempre les recomanacions de seguretat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

Ràdio Obrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 2000 i d'avui a Ràdio Obrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Obrera, Fórmula

0: Ràdio Abrera, 107.9, els èxits. Així, jo no puc resistir, quan vires així.
1: Ràdio Abrera, són les 5.
2: Els dimecres a la tarda, la música agafa el control.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu. Don't...

0: Davant la previsió de pluja intensa, des del Departament de Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera es recorda que cal extremar les precaucions, especialment en la mobilitat i en les activitats a l'aire lliure.
1: Abans de l'inici de la pluja, reviseu les teulades, els baixants i els desguassos. Protegiu soterranis i locals amb risc d'inundació i no aparqueu vehicles a les rieres. Durant l'episodi de pluja, no us acosteu als rius, les rieres, els torrents ni iguals i no intenteu travessar-los, encara que sembli que hi hagi poca aigua. El cabal pot augmentar de manera sobtada. Si hi ha tempesta elèctrica, eviteu refugiar-vos sota els arbres o prop de torres elèctriques.
0: Per a qualsevol emergència, truqueu al 112. I també podeu contactar amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. La prevenció és la millor protecció. Gràcies per la vostra col·laboració.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Abrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Abrera, Fórmula 107.9.

0: Ràdio Abrera, són les 6.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Tot el que passa a prop teu.
2: De dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, tota la informació local i comarcal cada hora, després dels butlletins en xarxa. I a les dues, els temes en profunditat a l'entrevista del dia.
1: Els caps de setmana i festius de 8 del matí a 8 del vespre, l'agenda cultural d'Abrera, després dels butlletins en xarxa.
2: I també us oferim espais temàtics de patrimoni, consum, programes especials i la retransmissió en directe dels plens municipals de l'Ajuntament d'Abrera.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera, la informació més propera.
3: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé.
4: Música i cultura de club de qualitat. Abraham Soul, Xavi Sánchez, John C. Brave, Jota Navarro, Anna Wolf, Chema Bo. ¿A qué esperas para bailar? Con platos y vinilos y las últimas tecnologías. Contacta con nosotros, szonadj@gmail.com. Madrugadas del sábado al domingo desde las 0 horas hasta las 6 en Radio Abrera, 107.

Ràdio Abrera, amb tu i per a tu. Ràdio Abrera, èxit sense pauses.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferint de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Davant dels episodis de pluja intensa, actua amb prudència.
1: Evita desplaçaments innecessaris i no travessis mai rieres, barrancs ni zones inundades ni a peu ni en vehicle. Encara que sembli que porten poc cabal, pot incrementar de manera sobtada.
0: Revisa desguassos i canals d'aigua a casa teva i mantén-te informat a través dels canals oficials i dels serveis meteorològics. Allunya't de soterranis, zones baixes i punts inundables si l'aigua comença a acumular-se.
1: Si les tempestes van acompanyades d'aparell elèctric, evita situar-te sota els arbres o torres elèctriques. Extrema les precaucions en les activitats a l'aire lliure, les zones afectades per les pluges i les situades aigües avall dels rius. Si conduïu, reduïu la velocitat i augmenteu la distància de seguretat. En cas de pluja intensa, atureu-vos en un lloc segur.
0: En cas de qualsevol emergència, truca al 112 o contacta amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. Davant episodis de fortes pluges, protegeix-te i segueix sempre les recomanacions de seguretat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

Porto una estona caminant entre els barcells i duc la pell plena d'espines. Però tard o d'hora sé que ho aconseguiré i trobaré alguna sortida.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, Solesset us parla, Maria Lara. El centre de Barcelona ha estat escenari d'enfrontaments després de la manifestació per la crisi de l'habitatge d'ahir al vespre. Un cop desconvocada la protesta, un grup d'activistes va llançar material d'obra i altres objectes contundents contra els Mossos, que van respondre amb càrregues i trets de foam. També es van cremar contenidors i bicicletes i es van llançar pedres contra paradors entre el Passeig de Gràcia i Plaça Catalunya, amb diversos agents afectats i furgonetes també policials danyades. Els incidents es van mantenir fins la mitjanit amb barricades i nous llançaments i els Mossos van detenir un total de 13 persones. I en aquest sentit, Comissions Obreres i UGT han acordat convocar una vaga general de 24 hores aquesta tardor per reclamar salaris dignes que permetin accedir a un habitatge digne. L'acord, que encara haurà de ser ratificat pels òrgans de direcció dels dos sindicats, arriba el mateix dia que s'anuncia la convocatòria d'eleccions estatals anticipades per al 29 de novembre. La data definitiva de la vaga es concretarà amb les organitzacions socials i també el sindicat de llogateres. I la situació es va normalitzant després del temporal, però encara hi ha algunes afectacions importants. A Barcelona, tots els centres educatius podran obrir avui, tot i que s'hi han registrat 68 incidències i els bombers han gestionat prop de 1.900 serveis des del dissabte. A Granollers, els Mossos i bombers continuen buscant també un menor de 12 anys desaparegut el diumenge amb una quinzena de dotacions, gossos de recerca i drons. El govern manté també l'Inuncat en fase d'emergència i demana continuar d'alerta davant la previsió de noves pluges intenses per aquest dimarts i dimecres.
3: A la tarda i durant tot el dimecres entraríem en un sistema de pertorbacions climàtiques d'una naturalesa diferent, però que també poden provocar pluges importants. Tot plegat, hem decidit mantenir el pla Inuncat en fase d'emergència, és a dir, amb tot el potencial dels recursos de resposta activats al seu màxim nivell.
2: Pel que fa al transport, Rodalies mantindrà avui alteracions a l'R1, l'R2 Nord, l'R4, l'R7, l'R8, l'R11, l'R17 i també a l'RT2 amb diversos trams coberts per carretera. A Barcelona només continuen afectades dues estacions, la de Sant Roc a l'L2, de l'L2 del metro, i també la Liceu a l'L3. Pel que fa a les carreteres, la C1415C continua tallada a la Roca del Vallès pel perill d'esfondraments amb desviaments senyalitzats. També hi ha afectacions importants a la GI-682 entre Tossa i Sant Feliu de Guíxols i a la GI-682 també a Blanes. A banda també el túnel de les Franqueses a la C-352 està tallat també en tots dos sentits de la marxa. Pel que fa a la resta, un accident a la C-25 deixa un carril tallat a Brunyola en sentit Girona i també un altre accident a la P7 a Santa Maria de Palautordera provoca retencions.
1: Notícies en xarxa.
0: Música i informació. Ràdio Abrera.
4: Corazón.
5: Hora 23.
6: Te lo dije bien
7: clarito. Permanece a la escucha.
5: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida, concentrades d'11 a 12 de la nit. La música que t'ha acompanyat tots aquests anys la trobes a Hora 23. Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, una selecció de ritmes llatins. Dijous, els temes més punxats dels 80. Hora 23. A Ràdio Abrera.
8: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
9: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
8: 11 de la noche en Managua, Nicaragua.
10: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.
11: ¿Quieres viajar al pasado? Pues todos los viernes de 10 a 11 de la noche, aquí en Radio Abrera, el Power FM Radio, con Marcos Alonso. Una hora ininterrumpida con la música que más te hacía bailar. Recuerda, viernes de 10 a 11, aquí en Radio Abrera.
12: A Radio Abrera, la millor música té nom propi.
7: Fórmula 107.9.
12: Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui. Les cançons que han marcat generacions i les novetats que sonen arreu del món, reunides en una única fórmula.
7: Fórmula 107.9. Ritme, emocions i bona música.
12: Fórmula 107.9. La banda sonora dels teus dies a Ràdio Abrera.

0: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Davant la previsió de pluja intensa, des del Departament de Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera es recorda que cal extremar les precaucions, especialment en la mobilitat i en les activitats a l'aire lliure.
1: Abans de l'inici de la pluja, reviseu les teulades, els baixants i els desguassos. Protegiu soterranis i locals amb risc d'inundació i no aparqueu vehicles a les rieres. Durant l'episodi de pluja, no us acosteu als rius, les rieres, els torrents ni iguals i no intenteu travessar-los, encara que sembli que hi hagi poca aigua. El cabal pot augmentar de manera sobtada. Si hi ha tempesta elèctrica, eviteu refugiar-vos sota els arbres o prop de torres elèctriques.
0: Per a qualsevol emergència, truqueu al 112. I també podeu contactar amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. La prevenció és la millor protecció. Gràcies per la vostra col·laboració.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Abrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Abrera, Fórmula 107.9.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. Protecció Civil manté activat el pla Inuncat en fase d'emergència davant la previsió que avui i demà es puguin repetir les pluges intenses a Catalunya. Després dels xàfecs imprevistos i intensos que han descarregat en les darreres hores al Vallès Oriental, el govern no descarta tornar a fer nous enviaments de missatges d'alert a la població si és necessari. De moment, el Servei Meteorològic de Catalunya avisa que els xàfecs podrien arribar cap al migdia i allargar-se fins al vespre a les comarques del sud del país per evolucionar cap al Maresme i nord-est del país entre la nit i la matinada. Mentre municipis especialment afectats en les darreres hores intenten tornar a la normalitat, el govern aprovarà avui un primer paquet d'ajuts per 75 milions d'euros per fer front als danys del temporal a Catalunya. Pel que fa a les afectacions al transport, Rodalies mantindrà avui alteracions a l'R1, l'R2 Nord, l'R4, l'R7, l'R8, l'R11, l'R17 i també a l'RT2 amb diversos trams coberts per carretera, i a Barcelona també continuen afectades les estacions de metro de Sant Roc a l'L2 i Liceu a l'L3. Pel que fa a les afectacions a les carreteres, la C14-15C continua tallada a la Roca del Vallès per perill d'esfondraments, i també hi ha afectacions importants a la GI-682 entre Tossa de Mar i Sant Feliu de Guíxols, i també continua congestionada a Blanes per inundacions. A banda, també, el túnel de les Franqueses a la C352 està encara tallat en tots dos sentits de la marxa. I pel que fa a la resta d'afectacions, un accident a la C25 deixa un carril tallat a Brunyola en sentit Girona, i també hi ha un altre accident a la B20 a l'Hospitalet que deixa un vehicle al voral. A banda, també hi ha un robatori de cable a les Borges del Camp que afecta els trens Saragossa-Reus. I en clau política, els partits comencen a engreixar la maquinària electoral després que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, hagi avançat les eleccions generals el 29 de novembre. Sánchez intentarà capitalitzar el rebuig social per la crisi de l'habitatge i es podria servir de la Diputació Permanent, on el vot de Junts és irrellevant per convalidar els dos decrets tombats al Congrés. I vaga general de 24 hores per aquesta tardor amb l'objectiu de reclamar salaris docents per accedir a un habitatge digne. Responen així al clam social que s'ha deixat sentir una vegada més al carrer amb una gran mobilització a Barcelona que ha acabat amb alguns aldarulls per enfrontaments entre activistes i els Mossos. En total s'han fet 13 detencions i també hi ha hagut una trentena d'agents que han resultat ferits. I pel que fa als esports, el Barça comença a preparar el partit del dissabte contra el Getafe després de dos caps de setmana d'aturada per seleccions. Eric García ja ha recuperat els problemes al genoll i entrarà amb la resta del grup, mentre que Rafinha, Joan García i De Jong treballen al marge.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
3: Bon dia. Des de l'Ajuntament d'Abrera i la Fundació Alfonso CC Tenas impulsa un taller de música inclusiva adreçat a persones amb capacitats diverses i neurodivergències, una iniciativa que començarà el mes de novembre a l'aula de música de l'Escola Josefina Ibáñez d'Abrera. Les inscripcions ja estan obertes i es poden fer al web municipal abrera.cat. Julia Mirto és la regidora d'Acció Social.
4: Des de l'Ajuntament d'Abrera, en el marc de col·laboració amb Fundació CC i tots els projectes de caire social que impulsem, posem a disposició de la ciutadania d'Abrera amb capacitats diverses i de forma gratuïta un nou taller de musicoteràpia, un moment de benestar i aprenentatge on seguir creixent a través de la cultura i la música. Agraïm la implicació i la col·laboració de Fundació CC i la seva mirada social amb qui seguim construint l'Abrera igualitària que tots i totes volem i en què tots i totes creiem.
3: El taller constarà de dos grups amb una sessió per setmana, els dijous en horari de 5:45 a 6:00 PM o de 6:00 a 8:15 PM. Aquest és un projecte totalment gratuït per a la ciutadania que utilitza la música com a eina per afavorir el desenvolupament personal, la participació social i el benestar emocional. I està adreçat a persones amb discapacitat intel·lectual, amb edats compreses entre els 14 i els 45 anys, i que tinguin interès per la música, el cant, l'expressió artística o les activitats grupals. No és necessari tenir experiència musical prèvia. Podeu fer la vostra inscripció, com deien, a través de l'enllaç que trobareu al web abrera.cat. El projecte neix en el marc del conveni marc de col·laboració subscrit entre l'Ajuntament d'Abrera i la Fundació CC, amb l'objectiu l'objectiu de generar oportunitats de desenvolupament social i laboral i per a col·lectius de persones en situació de vulnerabilitat o amb discapacitat. Entre les finalitats del conveni s'inclou el disseny i la posada en marxa d'accions que contribueixin a la inclusió i la inserció social de les persones amb capacitats diverses. Amb aquesta iniciativa, l'Ajuntament d'Abrera i la Fundació CC comparteixen el compromís de fomentar la inclusió social a través de la cultura, promovent activitats accessibles i adaptades a les capacitats, necessitats i ritmes d'aprenentatge de les persones participants.
0: Abrera Informació. Acció social. Salut.
3: Abrera s'ha sumat un any més a la commemoració del Dia Mundial de l'Alzheimer amb diverses activitats, incloses dins la Setmana de la Gent Gran de 2026, impulsades des de l'Ajuntament d'Abrera amb la col·laboració de l'Associació de Famílies de Persones amb Alzheimer i altres demències del Baix Llobregat. El Dia Mundial contra l'Alzheimer és el 21 de setembre. La presidenta de l'AFA, Mercè Rull, parla dels serveis que s'ofereixen a les famílies des de l'associació.
5: Des de l'AFA, tenim són diversos serveis. Unes, doncs, primer, la informació i l'atenció a les famílies en segons quina problemàtica. Tenim les ajudes tècniques per segons quina fase de la malaltia puguin utilitzar, o sigui, cadires, llits, coses per la dutxa, etcètera, etcètera. Tenim tres centres de dia. Són centres especialitzats d'estimulació, en el qual intentem que la persona estigui estimulada al màxim possible, independentment del seu grau de dependència que tingui. Són un espai al Prat de Llobregat, l'altre el tenim a Molins i l'altre el tenim a Cornellà. L'horari és de 9 a 6. I allà doncs li donem un servei integral amb teràpies no farmacològiques d'estimulació, de musicoteràpia, fisioteràpia, controlem la medicació i en dutxes, i la veritat és que estan molt ben cuidats i el familiar doncs pot més o menys fer la seva vida laboral o la seva vida fora del que és la cura. També tenim dos espais fent memòria, en el qual són per primeres etapes primerenques.
3: Pel que fa a les activitats programades a Abrera, a motiu del Dia Mundial de l'Alzheimer, dins la Setmana de la Gent Gran de 2026, al Casal de la Gent Gran d'Abrera, avui dimarts 6 d'octubre, a partir de les 5 es farà un bingo musical, i demà dimecres 7 d'octubre tindrà lloc al Cinefòrum la gran Lillian Hall a partir de les 5 de la tarda. A més, el programa La Salut a les Dones de Ràdio Abrera, més el dissabte 12 de setembre passat, en col·laboració amb el Servei de Salut Pública de l'Ajuntament d'Abrera, van parlar del Dia de l'Alzheimer amb l'Andrea Márquez, psicòloga referent de benestar emocional i comunitària de l'equip d'atenció primària d'Abrera. Podeu recuperar el podcast a la programació a la carta a radioabrera.cat i a l'espai de salut pública del web municipal abrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia. Solo te pido por última vez. Amb tots els èxits del panorama nacional.

0: amb Jordi Quintana.
1: Bon dia, les 8 del matí, gairebé 9 minuts d'aquest dimarts 6 d'octubre. Comencem una nova jornada amb la millor música per acompanyar-te durant tot el matí i, com sempre, amb la mirada posada en tot el que passa al nostre voltant. Fins la 1 del migdia seguirem minut a minut l'actualitat de Catalunya i del món amb les notícies que vagin marcat al dia, avisos, serveis, agenda i tot allò que cal saber. Som en plena tardor, amb octubre avançant i moltes coses per explicar. Nosaltres ja ho tenim tot a punt. Música, informació i 5 hores per compartir plegats. Comencem, va. I ho fem explicant que avui dimarts es mantindran les incidències en algunes línies de la xarxa de Rodalies, malgrat que després d'un matí de dilluns de pluges torrencials i afectacions a la mobilitat, al final del dia s'han pogut recuperar el túnel de l'estació de Plaça Catalunya i el pont sobre el riu Besòs, dues infraestructures clau. Ho ha explicat el president de la Generalitat, Salvador Illa, en una compareixença ahir a la tarda. La R1 funcionarà amb serveis alternatius per carretera entre Arenys de Mar i Maçanet-Massanes i la R2 Nord entre Granollers Centre i Sant Celoni. Respecte a la previsió del temps de cara a les pròximes hores, en principi no s'esperen precipitacions intenses fins al migdia d'avui, amb avisos per risc alt de pluges intenses en 10 comarques. De fet, avui dimarts, a 11:15, una altra reunió del SECAT es tornarà a avaluar a la situació actual. Davant la inestabilitat meteorològica i la possibilitat que hagin ruixats dispersos, el president ha cridat a la prudència i al sentit comú. I ja ha explicat que l'administració està fent un desplegament màxim de recursos per recuperar la normalitat. En aquest sentit, segons el president, encara hi ha 8.500 abonats sense llum en aquest moment. El centre de Barcelona ha estat escenari d'una batalla campal després de la manifestació per la crisi de l'habitatge d'aquest dilluns al vespre. Un cop desconvocada la protesta, un grup d'activistes ha protagonitzat enfrontaments amb els Mossos i hi ha hagut llançaments de material d'obra i altres objectes contundents contra la línia policial, que ha respost amb càrregues per dispersar la gent, fins i tot disparant bales de foam. A banda, un centenar de persones han començat a fer barricades, s'han cremat contenidors i s'han llançat pedres contra aparadors d'establiments comercials entre Passeig de Gràcia i Plaça Catalunya. Hi ha una trentena d'agents ferits pels llançaments i diverses furgonetes policials han patit danys. Els Mossos han detingut 13 persones pels aldarulls, 12 homes majors d'edat i una noia menor. Segons els agents que han participat en aquest dispositiu, han hagut de desmuntar 28 barricades i els bombers han extingit 22 incendis. La policia explica que els activistes han llançat extintors, pals de fusta i de ferro, pedres, llambordes, ganivets i ampolles de vidre amb líquid. Segons la policia, les accions violentes s'han mantingut actives fins a mitjanit quan els bombers han pogut apagar els diferents incendis. Cap a 3:15 de la matinada, la situació s'havia calmat de manera ostensible i part dels activistes havien abandonat l'indret perquè aquest dispositiu policial continuava a la zona en aquest punt, per si hi havia nous aldarulls. Tot plegat ha estat després de la protesta inicial a favor del dret a un habitatge digne, que ha estat multitudinària, per cert. 120.000 assistents, segons els sindicats, només 20.000, segons la Guàrdia Urbana de la ciutat de Barcelona. Els activistes han cridat a una vaga general, que, de fet, Comissions Obreres UGT ja n'ha acordat convocar per al novembre. El sindicat de llogateres ha fet una crida a guanyar aquesta vaga i ha confiat que tothom se sumarà a la onada. Més temes. El Tribunal Constitucional obrirà definitivament la porta avui dimarts al retorn de l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont. El Tribunal arriba al ple amb dues ponències favorables a aplicar l'amnistia, la malversació i que suposen a la interpretació que ha fet fins ara el Suprem. El Consell de Ministres tornarà a aprovar avui els dos decrets per fer front a la crisi d'habitatge que divendres van quedar tombats amb els vots del PP, Vox i Junts. Aquest cop, però, es preveu que el decret que tenia més suports tiri endavant, perquè l'aprovació amb les Corts dissoltes quedarà en mans de la Diputació Permanent, on el vot de Junts no és necessari. En concret, la Diputació Permanent la integren 68 diputats, són 27 del PP, 24 del PSOE, 6 de Vox, 6 de Sumar i un per cada un d'aquests grups. Un per Esquerra, Junts, Bildu, PNB i el grup MIS, on també hi ha Podem. Informació més propera, ràpidament. Els Mossos d'Esquadra i la policia local d'Olesa de Montserrat van dur a terme un dispositiu conjunt d'entrada i inspecció administrativa en un establiment públic situat a la Rambla de Catalunya d'Olesa. L'actuació es va planificar arran de reiterades queixes veïnals i d'informacions que indicaven un consum habitual de substàncies estupefaents tant a l'interior com a la terrassa del local. Durant el dispositiu, que es va desenvolupar sense incidències destacables, els agents van identificar un total de 18 persones i van aixecar un acte per pertinença de substàncies estupefaents. També van detectar infraccions greus, ja que el local no va presentar la llicència d'activitat, l'assegurança obligatòria ni el pla de prevenció de riscos laborals. I dos judicis per tràfic de cocaïna en dos dies per casos relacionats amb Martorell. Dos homes i una dona afronten dos judicis diferents per moure droga valorada en més de 135.000 euros. Comencem el dia amb una temperatura breda de 19 graus.
0: A Ràdio Brera, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: Des d'Igualada.

0: Taller Guillén. Gran experiencia en la reparación del automóvil multimarca. Nuestras amplias instalaciones nos permiten ofrecer un excelente servicio en mecánica, electricidad, plancha y pintura de todo tipo de turismos, furgonetas, 4x4. Además, revisamos y pasamos ITV. Taller Guillén. Calle Salvador Seguí, nave 10. Polígono Industrial San Armengol de Abrera. 93-770-2963.
1: Un impacte, una llum malmesa, que no t'aturi.
2: A Martorell Glass fa més de 25 anys que cuidem el teu vehicle.
1: Reparació i canvi de llunes, reparació d'impactes, tintat, polit de fars, elevadores i sostres solars.
2: I també calibratge ADAS, formant part de la xarxa Glass Talleres.
1: Ens trobaràs a plaça de Joan Serrats 8, local 2, a Martorell.
2: Demana cita al 609-52-23-24. Martorell Glass. Arriba un client, surt un amic.
3: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
4: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
3: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 2334.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
5: Les 8 i 18 minuts. Canviem de registre amb una proposta que ens porta ritmes de reggae i molta energia. Dick Rocket, artista vinculat a l'escena de Barcelona, uneix forces amb Ben i Action One amb No Lo Pares. Cançó directa, pensada perquè el ritme no decaigui ni un segon.

T'agrada escoltar-nos de la forma més tradicional? 107.9 de l'FM. Lo teu és estar connectat allà on siguis. radioobrera.cat. No surts mai sense el teu mòbil o tauleta? Descarrega't la nostra aplicació gratuïta. No pots viure sense el teu assistent intel·ligent? Demana-li que et posi Ràdio Abrera. Tu tries com i Ràdio Abrera t'acompanya. Gràcies per escollir-nos.

Dos quarts de nou del matí. De moment, el temps no ens vol donar treva i avui tornarà a ser una jornada insegura i amb ruixats a moltes comarques. Aquesta situació inestable ens acompanyarà fins divendres, mentre que el cap de setmana sembla que serà més tranquil. Hem començat el dia amb força boires, amb punts de l'interior i el prelitoral i amb els primers plogims a les comarques del sud, cap al Montsià. I a mesura que avanci el matí, les pluges s'estendran per més comarques de Tarragona i també del Pla de Lleida. A la resta, el cel estarà mig ennuvolat. A la tarda, els xàfecs aniran a més i s'estendran per tot el país. Poden ser localment intensos i anar acompanyats de tempesta. No es descarta algun aiguat. De moment, hi ha avisos de perill moderat i alt, però no es descarta que en algun moment, si es veu que algun xàfec es queda més estancat i pot portar problemes, aquests avisos de perill pugin. Tal i com hem fet aquests últims dies, caldrà fer un seguiment minut a minut. Demà sembla que al matí s'esperen els primers ruixats al sud i a ponent, i a la tarda de demà les pluges arribarien també a tot arreu. Dijous els xàfecs es concentrarien sobretot al Pirineu i a les comarques de Girona i de Barcelona, i divendres s'espera pluja a la costa i al prelitoral central. Al cap de setmana no es preveu aigua i baixarien les temperatures. Ara mateix parlem de temperatures, a Barcelona entre 18 i 20 graus, 20 a Tarragona, 17 a Lleida, 15 a Girona. A Vic, 16, Puigcerdà, 12, a Roses, 17, Alcanar, 21, a Berga, 15 graus, a Gavà, 20 i a Abrera tenim 19 graus. És el moment de recuperar una de les veus més reconeixibles del pop espanyol, des de Vitoria, Àlex Ubago. Va convertir les emocions, les històries d'amor i les lletres íntimes en el seu gran segell personal. Una d'aquelles cançons que continua sonant amb la mateixa delicadesa és la que ara recordarem junts, Dame tu aire. Baixem una mica les revolucions i deixem que parli la música.

0: FM, web, app o a través del teu altaveu intel·ligent. Ens escoltis com ens escoltis. Tria Ràdio Abrera.
1: Des de Màlaga, Maria Pelae continua demostrant que té una manera molt pròpia de barrejar flamenc, pop, ironia i caràcter. Ara presenta Ai. Trobem precisament aquesta personalitat seva. Una cançó amb força i molt d'accent del sud. Pugem una mica la intensitat, va, d'aquest matí. Camí de les 9.

0: La informació al moment, sense esperes. Fórmula Matí.
1: Doncs sí, aquí sempre tindràs l'actualitat a l'instant. Ara anem a San Fernando, Cádiz, amb Messaya, que torna amb una cançó que convida a mirar endavant i a aprofitar el present. Toca vivir.

0: Ràdio Abrera, sempre al teu costat.
1: Des de Colòmbia, Ryan Castro i Fate uneixen forces amb Mentira. Aquesta proposta urbana amb ritme, melodia i aquest punt llatí que

0: Uno, dos, tres, cuatro.
1: De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
2: Seguim a Colòmbia, amb Miguel Bueno, amb el tema Alguien aquí. Posa el focus en les emocions. Baixem una miqueta el ritme i ens quedem amb aquesta atmosfera més íntima.

0: Ràdio Obrera arriba a tot arreu. Escolta'ns a radioobrera.cat i la nostra aplicació gratuïta. Descarrega-te-la.
1: Tres sensibilitats molt diferents es troben en una mateixa cançó. Parlem de Sara Roy, Judith Neddermann i Pau Figueres, que comparteixen l'error més bonic. Ens quedem amb aquest moment més proper i emocional cap a les 9, a les 9 la info.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Protecció Civil manté activat el pla Inuncat en fase d'emergència davant la previsió que avui i demà es puguin repetir les pluges intenses a Catalunya. Després dels xàfecs imprevistos i intensos que han descarregat en les darreres hores al Vallès Oriental, el govern no descarta tornar a fer nous enviaments de missatges és alerta a la població si és necessari. De moment, el Servei Meteorològic de Catalunya avisa que els xàfecs podrien arribar cap al migdia i allargar-se fins al vespre a les comarques del sud del país per evolucionar després cap al Maresme i al nord-est del país entre la nit i la matinada. Mentre municipis especialment afectats en aquestes darreres hores intenten tornar a la normalitat, el govern aprovarà avui un primer paquet d'ajuts per 75 milions d'euros per fer front als danys del temporal a Catalunya. Pel que fa a les afectacions encara al transport, Rodalies mantindrà avui alteracions a l'R1, l'R2 Nord, l'R4, l'R7, l'R8, l'R11, l'R17 i també l'RT2, mentre que a Barcelona continuen també afectades les estacions de metro de Sant Roc a l'L2 i també el Liceu a l'L3. Pel que fa a les afectacions en carretera, la C14-15C continua tallada a la Roca del Vallès per perills d'esfondraments i també el túnel de les Franqueses a la C352 està tallat en tots dos sentits de la marxa. I pel que fa a la resta d'afectacions a la mobilitat, un accident a la C25 deixa un carril tallat a Brunyola en sentit Girona i també hi ha dos accidents més, una a la C17 a Tona en sentit Vic i una altra a la a Pallejà en sentit Barcelona. I en clau política, el BOE ha publicat ja el decret de dissolució de les Corts i la convocatòria d'eleccions generals anticipades per al diumenge 29 de novembre, fet que activa així el calendari electoral. Els partits tenen fins al 16 d'octubre, volíem dir, per comunicar coalicions i les candidatures s'hauran de presentar entre el 21 i el 26. La campanya començarà el 13 de novembre i acabarà el dia 27 amb la jornada de reflexió el dia 28. Amb tots els partits comencen a engreixar ja la maquinària electoral. Sánchez intentarà capitalitzar el rebuig social per la crisi de l'habitatge i es podria servir de la Diputació Permanent. El doctor en Ciència Política Ernesto Pascual ha dit avui a la xarxa que Sánchez ha aprofitat l'oportunitat de la crisi de l'habitatge.
3: Bàsicament és la pressió del carrer la que ha creat l'oportunitat. Sánchez el que ha decidit és aprofitar-la. I la derrota dels decrets li ha permès presentar el bloqueig parlamentari com una raó per demanar una nova majoria. Però no tenim proves que aquest calendari estigués decidit fa temps i fos una moguda maquiavèlica. No? És una aposta estratègica davant d'una crisi concreta.
2: A banda, Comissions Obreres i UGT han acordat convocar una vaga general de 24 hores aquesta tardor per reclamar salaris dignes que permetin accedir a un habitatge digne.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. Des de l'Ajuntament d'Abrera s'inicia el cicle de passejades per a la gent gran 2026-2027, un programa que fomenta l'activitat física, els hàbits saludables i les relacions socials entre les persones grans a través de passejades i activitats a l'aire lliure. Des de les regidories de gent gran i esports i benestar de l'Ajuntament d'Abrera s'impulsa aquesta nova activitat gratuïta amb l'objectiu de fomentar l'activitat física entre les persones de més de 60 anys i facilitar que coneguin aquesta modalitat esportiva. Ja podeu fer la vostra inscripció a la primera sessió que tindrà lloc el dimecres 21 d'octubre de 10 a 2 al camp de futbol municipal d'Abrera, on es durà a terme una jornada de portes obertes per donar a conèixer l'activitat i iniciar els participants en la pràctica de la marxa nòrdica. El programa està adreçat a persones que compleixin els següents requisits: tenir 60 anys o més, tenir una condició física que permeti fer caminades d'aproximadament 6 a 9 quilòmetres, poder mantenir un esforç físic continuat, comprometre's a participar de manera regular a les activitats i portar l'equipament necessari per a les passejades. Les inscripcions s'obriran dues setmanes abans de cada activitat i es podran fer al Centre Aquàtic Municipal emplenant el formulari d'inscripció corresponent. Per a més informació, podeu contactar amb el CAMP presencialment al passeig de l'estació 24 bis, trucant al 93 770 5100 o enviant un correu electrònic a camp@abrera.cat. També a través del monitor o monitora referent de l'activitat d'envelliment actiu. El nou cicle de passejades permetrà posar en marxa el grup d'Abrera, iniciar les persones participants a la pràctica de la marxa nòrdica i gaudir de diferents passejades en entorns naturals, tant dins com fora del municipi.
5: Abrera Informació. Animals de companyia.
4: Per una tinença responsable, sense el teu animal de companyia. A motiu del Dia Internacional dels Animals, que es commemora el 4 d'octubre, des de l'Ajuntament d'Abrera recorda la importància de tenir els animals correctament censats. Durant els primers 20 dies d'aquest mes d'octubre, si censes el teu gos o gata a Abrera, t'emportaràs una ampolla d'aigua per a gossos de regal fins a exhaurir existències. El cens és gratuït i es pot fer telemàticament al web abrera.cat i la recollida de l'ampolla s'ha de fer a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera, de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimarts i dimecres també de 4:45 a 7. Trobaré tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
5: Abrera Informació. Esports i benestar.
4: Recordem que fins al dimarts 20 d'octubre inclòs es poden presentar les candidatures per participar als tercers premis de l'activitat física i l'esport local convocats per l'Ajuntament d'Abrera amb l'objectiu de reconèixer i guardonar les iniciatives i les aportacions més significatives de persones i entitats públiques o privades vinculades al municipi d'Abrera que hagin destacat pels èxits esportius assolits, per la promoció de l'esport, l'activitat física o que contribueixin a enaltir i projectar l'esport al municipi d'Abrera, o bé que les seves accions tinguin repercussions beneficioses pels abrerencs i abrerenques. Trobaré tota la informació al web municipal abrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
6: Són les 9 i 6 minuts i entrem a la segona hora del matí després de repassar l'actualitat més destacada de Catalunya i del món. Recuperem el film musical amb Michael Foster i Todo lo Malo. És una proposta que juga amb les emocions més intenses i amb aquesta contradicció entre el que ens atrau i el que sabem que no ens convé. I després canviem completament d'ambient amb Psycho i Chancho Corleone a Pato las Gays, una col·laboració urbana molt més directa. Dues maneres ben diferents d'entrar en aquesta segona hora.

0: Pensa en F. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: F. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 3229. Renova la teva llar amb nosaltres.
2: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
3: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.
4: Ràdio Abrera, digui.
5: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
4: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
5: I us encarregueu de tot?
4: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
5: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
3: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
6: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
7: Ara ens quedem amb una versió més despullada i propera de Miguel Cabrera amb el seu tema Vivir Contigo en acústic, que deixa més espai a la veu, a la lletra, a l'emoció. Un petit respir musical en aquesta segona hora.

0: Fórmula Matí. La Ràdio Obrera.
1: Ens arriba una col·laboració amb molt de sabor llatí. Salistre i Jorge Chacín comparteixen A tu laito, cançó càlida, melòdica. Ens quedem amb aquest punt més íntim, amb aquesta guitarra i amb una atmosfera que convida a baixar el ritme sense perdre intensitat, per això.

0: Continuar endavant quan les coses no venen fàcils. Encaixa molt bé aquest missatge en aquest tram del matí. Seguim avançant.
1: A Ràdio Obrera, Fórmula Matí,

Ràdio Obrera, on i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Obrera. Digue-li que et posi Ràdio Obrera. Que et posi Ràdio Obrera.

De nou amb molts de núvols, tenim la temperatura de 20 graus i recuperem una balada que va marcar tota una etapa del pop llatí. Sin Bandera, el duet format per Leonel i Noel, van fer de les lletres sentimentals i de les harmonies vocals una de les seves grans senyes d'identitat. Recordem Que Lloro, que parla d'aquell moment en què una relació s'acaba i ja no hi ha manera d'amagar el que sents. Aquí tenim Que Lloro, els nois de Sin Bandera.

0: Ràdio Obrera, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: Canvi de registre amb Sarrià i Àngel Stanik, dues personalitats amb molta identitat pròpia que coincideixen amb Luces Blanques. Una peça per sortir una mica dels sons més previsibles i obrir la finestra a una altra textura musical. Dóna molt caràcter a aquesta propera.

0: Fórmula Matí, última hora.
1: Alerta a Rússia per un possible brot de pesta pulmonar. La mort d'una investigadora de 28 anys, un laboratori que treballava amb mostres d'aquesta malaltia, ha fet saltar totes les alarmes a la ciutat d'Irkutsk, a Sibèria. De moment, les autoritats han posat sota vigilància 200 persones i han confinat 5 hospitals de la zona. Ara mateix s'estudien dues versions: que la noia es va contagiar a Tailàndia, d'on va tornar recentment, o després que se li trenqués per accident un tub d'assaig amb patògens de la malaltia al laboratori. Les autoritats russes apunten a una pneumonia d'etiologia no establerta i asseguren que, de moment, cap dels contactes de la pacient ha emmalaltit o donat resultats positius. Per això, fan una crida a la calma i a no fer cas de rumors. El Servei Federal de Supervisió de la Protecció i el Benestar del Consumidor de Rússia assegura que la situació epidemiològica a la regió és estable després d'activar una sèrie de mesures d'emergència durant els últims dies. Els Estats Units i la Unió Europea estan seguint el cas de ben a prop perquè la variant pulmonar és la més mortífera i contagiosa de la pesta. El govern de Trump va emetre una alerta diumenge sobre el possible brot i ha instat Rússia a compartir informació de forma ràpida i transparent, ja que de moment no es coneixen gaires detalls. El president nord-americà ja ha dit que ajudaran Rússia en tot el possible. Al seu torn, la Comissió Europea està seguint molt de prop la situació i en contacte amb el Centre Europeu per la Prevenció i Control de Malalties.
0: L'actualitat al moment. Fórmula Matí.
2: Prepara't aquesta tardor amb Bricocentro Abrera. Canvia la teva llar sense sortir de casa.
3: Solucions per al teu saló, estudi, dormitori, bany i cuina. Renova i completa cada estada de casa teva. Tot amb finançament gratuït, sense interessos ni comissió d'obertura amb la targeta Bricocentro. Sol·licita-la. És gratuïta.
2: Bricocentro Abrera. Ens trobes al costat de la SEAT, al carrer Hostal del Pi 2. Obrim de dilluns a dissabte de 9 del matí a 9 del vespre. També a bricocentroabrera.es i al telèfon 93 7 70 49 30. Ricocentro, Nicolaje y
4: Decoración. Atenció! Si vols veure-hi bé, sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
5: Vols més clients? Vols més visibilitat?
6: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
5: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
6: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
5: Si tens un negoci a la comarca,
6: aquest és el teu moment.
5: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
6: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
1: Des de Xile, Mon Laferte continua demostrant perquè és una de les veus més personals de la música llatinoamericana. A pesar de ti i de mi, torna a moure's entre la intensitat emocional i una interpretació molt teatral que ens agrada. Una cançó que creix a poc a poc i acaba deixant empremta en aquest dimarts, que ja és 6 d'octubre, 20 graus.

0: Que vaig al cotxe? Ràdio Obrera. Que vull sentir bona música? Ràdio Obrera. Que practico esport? Ràdio Obrera. Que estic a casa fent dissabte? Ràdio Obrera. Que vull saber què passa a prop meu? Ràdio Obrera. Sintonitza'ns al 107.9 de l'FM, a radioobrera.cat i a la nostra aplicació gratuïta per a dispositius mòbils. A qualsevol hora i en qualsevol moment, Ràdio Obrera.
1: Des de Huelva, que tenim a Sergio Contreras. Continua fidel aquesta barreja tan seva de pop, ritmes llatins i pinzellades flamenques. Ara La Maleta, una proposta directa, amb sentiment. I amb aquest segell andalús tan reconeixible d'aquest gran cantant.

0: De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
1: Viva Suècia i DJ Nano comparteixen Querer, una proposta que barreja la emoció del pop-rock amb aquesta producció més electrònica. Combinació poc habitual, intensa, i una producció que porta la cançó cap a un terreny diferent del que acostumen a associar amb la banda murciana Viva Suècia.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 10, parla Maria Lara. Protecció Civil manté activat el pla Inuncat en fase d'emergència davant la previsió que avui i demà es puguin repetir les pluges intenses a Catalunya. Després dels xàfecs imprevistos i intensos que han descarregat en les darreres hores al Vallès Oriental, el govern no descarta tornar a fer nous enviaments de missatges és alerta a la població si és necessari. De moment, el Servei Meteorològic de Catalunya avisa que els xàfecs podrien arribar cap al migdia i allargar-se fins al vespre a les comarques del sud del país per evolucionar després cap al Maresme i al nord-est del país entre la nit i la matinada. Mentre municipis especialment afectats en les darreres hores intenten tornar a la normalitat, el govern aprovarà avui un primer paquet d'ajuts per 75 milions d'euros per fer front als danys del temporal a Catalunya. I pel que fa a les afectacions al transport, Rodalies mantindrà avui alteracions encara a l'R1, l'R2 Nord, l'R4, l'R7, l'R8, l'R11, l'R17 i també a l'RT2, amb diversos trams coberts per carretera i a Barcelona també romanen tancats alguns accessos a les línies de metro. Pel que fa a les carreteres, la C1415C, volíem dir, continua tallada a la Roca del Vallès i també està tallat encara el túnel de les Franqueses a la C352. I el BOE ha publicat el decret de dissolució de les Corts i la convocatòria d'eleccions generals anticipades per al diumenge 29 de novembre, fet que activa el calendari electoral. Els partits tenen fins al 16 d'octubre per comunicar coalicions i les candidatures s'hauran de presentar entre el 21 i el 26. La campanya electoral començarà el 13 de novembre i acabarà el dia 27 amb jornada de reflexió el 28. El doctor en ciència política, Ernesto Pascual, ha dit avui a la xarxa que Pedro Sánchez ha aprofitat l'oportunitat de la crisi de l'habitatge perquè aquest és un tema que mobilitza els sectors progressistes.
2: Bàsicament és la pressió del carrer la que ha creat l'oportunitat. Sánchez el que ha decidit és aprofitar-la. I la derrota dels decrets li ha permès presentar el bloqueig parlamentari com una raó per demanar una nova majoria. Però no tenim proves que aquest calendari estigués decidit fa temps i fos una moguda maquiavèlica, no? És una aposta estratègica davant d'una crisi concreta.
1: I, de fet, el Consell de Ministres tornarà a aprovar avui els dos decrets d'habitatge que el divendres van quedar, com dèiem, tombats al Congrés amb els vots en contra de PP, Vox i Junts, tot i que ara la seva convalidació quedarà en mans de la Diputació Permanent. I Comissions Obreres i UGT han acordat convocar una vaga general de 24 hores aquesta tardor per reclamar salaris dignes que permetin accedir a un habitatge digne. La data definitiva de la vaga es concretarà amb les organitzacions socials i també el sindicat de llogateres tot plegat després de la mobilització multitudinària d'ahir a Barcelona que es va saldar amb 13 detinguts.
3: Notícies en xarxa.
4: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
5: Bon dia. Des de l'Ajuntament d'Abrera i en el marc de l'Abrera Igualitària i l'Abrera Saludable, un any més se segueix impulsant, promovent i fomentant la vida activa i saludable de la gent gran amb una nova edició de la Setmana de la Gent Gran d'Abrera i una àmplia oferta de propostes gratuïtes dirigides a persones a partir de 60 anys amb l'objectiu d'apropar-se a les activitats que trobareu als casals de la gent gran d'Abrera durant tot l'any. Tallers, caminades, activitats lúdiques, xerrades i propostes de sensibilització. El programa inclou tallers de ceràmica i memòria, risoteràpia, un got talent, una caminada, xerrades, activitats de prevenció de l'Alzheimer, un bingo musical, un cineforum i un taller de mobilitat segura, entre d'altres propostes. Júlia Mirtos, la regidora de Gent Gran.
6: La Setmana de la Gent Gran és la setmana en què, juntament amb entitats especialitzades en aquesta etapa de la vida, fem una mostra de diferents activitats, xerrades i tallers, on es tracten els temes que importen a la nostra gent gran. Enguany, a més, posem en marxa i us presentem dues noves activitats del programa de Gent Gran que es realitzaran durant tot el curs. Aquestes són el futbol més 60 i les caminades més 60. També és el moment en què les associacions de gent gran d'Abrera fan les seves activitats que ofereixen durant tot l'any, però concentrem l'acció en aquesta setmana per tal que tothom qui vulgui conèixer el projecte de gent gran d'Abrera el pugui conèixer. És una mesura més que entomem per tal que totes les persones grans que vulguin es puguin dirigir a les activitats que desenvolupem tant al nucli com als barris i mantenir-se en xarxa i actius. Així doncs, tenim per endavant una setmana de la gent gran repleta d'activitats adaptades a tots els interessos i possibilitats, pensades en clau de gent gran i per la gent gran. I és per aquest motiu que us convido a tothom, a tota la família, a conèixer el que fem des de la gent gran d'Abrera. Esteu totes i tots convidades a la setmana de la gent gran d'Abrera.
0: A continuació us detallem les activitats que encara hi ha programades aquesta setmana en el marc de la setmana de la gent gran d'Abrera de 2026. Aquest dimecres 7 d'octubre, de 5 de la tarda a 8 del vespre, tindrà lloc un cinefòrum amb la pel·lícula La gran Lillian Hall, a càrrec de l'Associació de Familiars d'Alzheimer d'Abrera. Divendres 6 d'octubre, de 10 a 12, es farà un taller de mobilitat segura a càrrec dels Mossos d'Esquadra. A més, recordem que la Setmana de la Gent Gran d'Abrera es clourà el diumenge 25 d'octubre amb la Caminada de la Gent Gran de 2026, prevista inicialment pel diumenge 4 d'octubre passat, però que a causa de la previsió meteorològica es va ajornar fins a aquesta nova data. Podeu consultar tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
4: Abrera Informació. Seguretat ciutadana.
0: Aquest 1 d'octubre han entrat en vigor bona part dels canvis previstos en el nou Reglament General de Circulació amb mesures específiques per reforçar la protecció de les anomenades persones usuàries vulnerables de la via, com ara vianants, persones ciclistes, motoristes i persones usuàries de vehicles de mobilitat personal. La reforma té com a objectiu reforçar la seguretat viària i la convivència entre els diferents mitjans de transport, amb especial atenció als models de mobilitat activa i sostenible, amb patinets elèctrics, bicicletes, ciclomotors i motocicletes. Des de la Regidoria de Mobilitat i Transport de l'Ajuntament d'Abrera s'informa que amb la nova normativa les persones usuàries de patinets elèctrics s'hauran de tenir com a mínim 15 anys i portar casc obligatòriament durant la nit o en situacions de poca visibilitat. També hauran de portar elements reflectants i lluminosos que en garanteixin la visibilitat i l'obligació de circular amb l'enllumenat encès entrarà en vigor a partir de l'1 d'octubre de 2027. Pel que fa a les bicicletes, les persones ciclistes hauran de portar casc a les vies interurbanes. En cas d'avançament, els vehicles hauran de mantenir una separació mínima d'un metre i mig i reduir la velocitat almenys 20 km respecte al límit de la via. Quan aquesta tingui més d'un carril per sentit, caldrà fer un canvi complet de carril. En zona urbana, les bicicletes circularan preferentment pel centre del carril, mentre que els vehicles de motor hauran de mantenir una distància mínima de 5 metres respecte a les bicicletes que circulin al seu davant. Les persones conductores i passatgeres de motos i ciclomotors hauran de portar guants de protecció quan circulin per vies interurbanes i calçat tancat en qualsevol tipus de via. En situacions de congestió del trànsit, podran circular excepcionalment pel voral dret, sempre que el tram estigui degudament senyalitzat i sense superar els 30 km per hora. Podeu consultar tota la informació al web municipal abrera.cat.
4: Abrera Informació. Igualtat. Infància.
0: Divendres 2 d'octubre passat es va inaugurar l'exposició Veus Invisibles, Mares Solteres i Infància Abandonada al Marroc a l'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera. Una mostra multimèdia i testimonial organitzada pels Amics dels Infants del Marroc que dona visibilitat a la realitat de les mares solteres, la infància abandonada al Marroc i la feina de les associacions locals. L'alcalde d'Abrera, Jesús Navarro, i les regidores d'Infància, Arantxa Galofrey i Igualtat, Júlia Mirto, van assistir a la inauguració. La mostra obrirà fins al dissabte 24 d'octubre inclòs tots els dissabtes de 10 a 1 a l'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera.
4: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
7: Són les 10 i 8 minuts, obrim la tercera hora després de posar-nos al dia. Musicalment comencem amb una trobada entre 21 i Malmo 040 a Estaràs. Dues bandes que comparteixen sensibilitat pop, però amb personalitats ben diferents. I tot seguit, Accent Valencià amb Sexeni i Malalt de Somnis, que és una proposta que torna a jugar amb aquesta barreja tan seva de hip-hop, ritmes urbans i lletres quotidianes. Dues cançons, dues escenes i una tercera hora que ja està en marxa.
8: Estaràs. Me pregunto.

0: Taller Guillén. Gran experiencia en la reparación del automóvil multimarca. Nuestras amplias instalaciones nos permiten ofrecer un excelente servicio en mecánica, electricidad, plancha y pintura de todo tipo de turismos, furgonetas, 4x4. Además, revisamos y pasamos ITV. Taller Guillén. Calle Salvador Seguí, nave 10. Polígono Industrial San Armengol de Abrera. 93-770-2963.
1: Un impacte, una llum malmesa, que no t'aturi.
2: A Martorell Glass fa més de 25 anys que cuidem el teu vehicle.
1: Reparació i canvi de llunes, reparació d'impactes, tintat, polit de fars, elevadores i sostres solars.
2: I també calibratge ADAS, formant part de la xarxa Glass Talleres.
1: Ens trobaràs a plaça de Joan Serrats 8, local 2, a Martorell.
2: Demana cita al 609-52-23-24. Martorell Glass. Arriba un client, surt un amic.
3: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
4: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
3: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 2334.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
5: Ara posem l'accent en la electrònica llatina de Víctor Magán i Dani Romero, Me Duele, una producció pensada per entrar ràpid i quedar-se. Una cançó que combina aquesta...

0: Ràdio Obrera, la ràdio de referència. Gràcies a tu. Gràcies.
1: Vinga, va, anem a ballar amb Shakira i Burna Boy amb aquest Dai Dai, versió més Spanish, 21 graus, el amenaçador. Però aquí el tenim, amb núvols.

0: Fórmula Matí, la fórmula perfecta per començar el dia.
1: Hey, sembla que s'acaba el concert. Ja són moltes hores desperts.

0: Dos quarts d'onze del matí, 21 graus. Recuperem ara els Estopa, els germans David i José Muñoz, nascuts, ja us sabeu, a Cornellà de Llobregat i convertits ja en una de les bandes imprescindibles de la música feta a casa nostra. Fuente de Energía conserva aquella barreja tan característica de rumba, rock i carrer, amb aquestes lletres quotidianes, aquesta manera de cantar que es va fer inconfusibles des del primer moment. Una mica d'Estopa sempre troba el seu lloc aquí a Ràdio Obrera.
1: Son las 4 de la tarde, amanece un nuevo día, ya no te hablas con casi nadie por culpa. Ay, de tu melancolía, dicen que son tus colegas,

0: Aquesta tardor, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: Des de Colòmbia i Venezuela, Silvestre Dangond i Elena Rose sumen dues maneres molt diferents d'entendre la música llatina, Efectos Secundarios. Una col·laboració amb molta personalitat. Vinga, va, que seguim gaudint de la música i pendents de l'actualitat.

0: La millor música i tota la informació a Ràdio Abrera.
1: Amb Ràdio Macandé entrem en un terreny de rumba, flamenc i cançó amb molt de pols mediterrani. Un eco en la casa. Hi ha aquest punt de nostàlgia que parla de les absències, dels records que es queden enganxats als espais i de tot allò que encara ressona quan una història ja ha canviat.

0: Amb tu, Jordi Quintana. Fórmula Matí.
1: Una cançó emblemàtica de Sopa de Cabra torna a mirar cap al present amb El Far del Sud 40, compartida amb Jordi Estony. És una nova lectura d'un tema molt lligat a la història del grup gironí, però revisitat amb una producció actual i una altra manera d'entendre aquest tema.

0: De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: Barry B no pega igual. Aquí el tenim. Des de Burgos. Amb ell arribarem a les 11 del matí, moment de l'actualitat informativa.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Protecció Civil manté activat el pla Inuncat en fase d'emergència davant la previsió que avui i demà es puguin repetir les pluges intenses a Catalunya. Després dels xàfecs imprevistos i intensos que han descarregat en les darreres hores al Vallès Oriental, el govern no descarta tornar a fer nous enviaments de missatges d'alert a la població si és necessari. De moment, el Servei Meteorològic de Catalunya avisa que els xàfecs podrien arribar cap al migdia i allargar-se fins al vespre a les comarques del sud del país per evolucionar després cap al Maresme i al nord-est del país entre la nit i la matinada. Escoltem Salvador Illa, que és el president de la Generalitat.
3: A la tarda i durant tot el dimecres entraríem en un sistema de pertorbacions climàtiques d'una naturalesa diferent, però que també poden provocar pluges importants. Tot plegat, hem decidit mantenir el pla Inuncat en fase d'emergència, és a dir, amb tot el potencial dels recursos de resposta activats al seu màxim nivell.
2: Mentre municipis especialment afectats en les darreres hores intenten tornar a la normalitat, el govern aprovarà avui un primer paquet d'ajuts per 75 milions d'euros per fer front als danys del temporal a Catalunya. Encara ara hi ha afectacions a algunes línies de rodalies, també a carreteres i a línies del metro de Barcelona. I el BOE ha publicat el decret de dissolució de les Corts i la convocatòria d'eleccions generals anticipades per al diumenge 29 de novembre, fet que activa així el calendari electoral. Els partits tenen fins al 16 d'octubre per comunicar coalicions i les candidatures s'hauran de presentar entre el 21 i el 26. La campanya començarà el 13 de novembre i acabarà el dia 27 amb jornada de reflexió el dia 28. Tot plegat quan el Consell de Ministres tornarà a aprovar avui els dos decrets d'habitatge que divendres van quedar tombats al Congrés amb els vots en contra de PP, Vox i Junts, tot i que ara la seva convalidació quedarà en mans de la Diputació Permanent. I Comissions Obreres i UGT han acordat convocar una vaga general de 24 hores aquesta tardor per reclamar precisament salaris dignes que permetin accedir a un habitatge digne. La data definitiva de la vaga es concretarà amb les organitzacions socials i el sindicat de llogateres. Tot plegat després de la mobilització multitudinària d'ahir a Barcelona, que es va saldar amb 13 detinguts, 11 dels quals passaran avui a disposició judicial. I també el jutjat d'instrucció de Terrassa ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per als tres detinguts per ferir atrets a dos guàrdies civils al barri de Can Perellada. La causa està oberta per intent d'homicidi, lesions i atemptat contra agents de l'autoritat. I en esports, el Barça comença a preparar el partit del dissabte contra el Getafe després de dos caps de setmana d'aturada per seleccions. Eric García ja ha recuperat dels problemes del genoll i entrena amb la resta del grup.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. Ja està en marxa la nova campanya de vacunació de tardor que inclou la immunització contra la grip i la Covid-19 impulsada pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. L'objectiu principal és protegir les persones més vulnerables davant les complicacions que poden derivar-se d'ambdues infeccions i també reduir la transmissió a l'entorn, especialment quan es conviu o es treballa amb persones de risc. Des de l'Ajuntament d'Abrera es treballa conjuntament amb el Centre d'Atenció Primària d'Abrera per tal que pugui atendre de la manera més eficient i segura els veïns i veïnes. La campanya de vacunació de la tardor es desenvolupa de manera conjunta per la grip i la Covid-19 i s'ha iniciat amb una primera fase destinada als col·lectius més vulnerables. En aquesta primera etapa es prioritza la vacunació de residents a residències de gent gran i centres d'atenció de la discapacitat, persones de 80 anys o més, persones que reben atenció domiciliària o presenten un alt risc de complicacions, professionals sanitaris i sociosanitaris, infants d'entre 6 i 59 mesos, fins als 4 anys inclosos. A partir del dimarts 13 d'octubre, la vacunació s'obrirà progressivament a la resta de col·lectius per als quals està recomanada. Persones de 60 anys o més, persones menors de 60 anys amb factors de risc, com ara obesitat o altres patologies que poden incrementar les complicacions, professionals de l'àmbit educatiu, personal dels serveis essencials i persones que treballen en explotacions ramaderes. Més endavant, la campanya s'obrirà a tota la població que es vulgui vacunar. Des del cap d'Abrera recorda que la vacunació continua sent la mesura més eficaç per prevenir les formes greus de la grip i la Covid-19. Les vacunes contribueixen a reduir la les hospitalitzacions, els ingressos a les unitats de cures intensives i les complicacions associades a aquestes malalties, especialment entre les persones més vulnerables. Per concertar visita, podeu adreçar-vos presencialment a les instal·lacions del CAP d'Abrera, al carrer Manresa 9, o al servei de pediatria situat al centre polivalent del Rabato, trucant al telèfon 93 326 8901 per als adults, o al de pediatria al 93 001 2340, o a través de l'aplicació La meva salut.
0: Abrera Informació. Salut.
4: La campanya de vacunació contra la grip serà un dels temes centrals del pròxim programa de la salut a les zones, que s'emetrà aquest dissabte 10 d'octubre a partir de les 12 del migdia a Ràdio Abrera, el que també parlarem de la lactància materna. Concretament, en aquest programa parlarem amb la infermera del CAP d'Abrera, Vega Càmara, que explicarà tots els detalls de la campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19, els col·lectius als quals s'adreça, els beneficis de la immunització i els passos que cal seguir per demanar cita. Seguidament, el programa abordarà un altre tema destacat d'aquest mes d'octubre, la lactància materna, coincidint amb la commemoració de la Setmana de la Lactància Materna. Per parlar-ne, a més de la mateixa Vega Càmara, també participarà la tècnica de promoció del Banc de Sang i Teixits a Catalunya, Marta Hernández, i la tècnica d'igualtat de l'Ajuntament d'Abrera, Esther Reales. Recordem que la salut a les zones és l'espai de promoció de la salut de Ràdio Abrera, impulsat conjuntament amb el Servei de Salut Pública de l'Ajuntament d'Abrera i l'equip d'atenció primària d'Abrera. S'emet cada segon dissabte de mes amb l'objectiu de sensibilitzar i empoderar la ciutadania per adoptar hàbits saludables, prevenir malalties i promoure el benestar.
0: Abrera Informació, promoció econòmica i comerç.
4: Des de l'Ajuntament d'Abrera es visiten els comerços i empreses del municipi per establir sinergies i col·laboracions amb el Departament de Promoció Econòmica. L'alcalde d'Abrera, Jesús Narro, i les regidores Júlia Mirto i Arantxa Galofré van assistir el divendres passat al comiat i presentació de l'establiment Mariola Moda Íntima, que enceta una nova etapa amb el traspàs del negoci i la presentació de la nova gerència. Obert l'any 1971, el comerç Mariola ha estat durant més de 5 dècades al costat de diverses generacions de veïns i veïnes. Des de l'Ajuntament han agraït la Mariola per tants anys de dedicació, proximitat i servei al municipi i li desitgen molta sort en aquesta nova etapa i molts èxits a la nova gerència.
0: Abrera Informació. Gent d'Abrera. Cultura.
4: La Casa de Cultura d'Abrera es va omplir diumenge passat a la tarda per acompanyar l'autora local Andrea Durango en la presentació del seu poemari Diario de una flor silvestre, Lo que florece en la sombra, un llibre íntim i profund que parla del dolor, la pèrdua, l'amor i sobretot el procés de reconstruir-se i escollir viure. Les regidores Júlia Mirto i Conchi Sierra van presentar l'acte, que va continuar amb una estona de conversa, signatura de llibres i un berenar compartit amb totes les persones assistents. Des de l'Ajuntament d'Abrera celebren i impulsen el talent local, també quan aquest talent creua fronteres. Andrea actualment viu a Suïssa i recorda que les arrels sempre poden ser un punt de partida per créixer, crear i fer arribar a la veu molt més lluny.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
5: Són les 11 i 8 minuts i després de repassar l'actualitat obrim la quarta hora amb dues propostes ben diferents. Primer, des de Terrassa, he estat Geli Geli amb No Pensa, dins aquesta nova fornada urbana catalana que barreja pop, electrònica i una producció molt, molt cuidada. I després cap a Madrid amb UUU111 i la cançó Baby, que és una banda d'aquest 2026 que ha publicat Històries d'Àngeles. Dues maneres molt diferents d'entendre la música actual en aquest tram de les 11.
6: Estás escuchando Stargate y Daily.

0: Pensa en Efe Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: Efe Aguilera. Ens trobes a Brera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Renova la teva llar amb nosaltres.
2: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones de Brera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través de brera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament de Brera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones de Brera. T'hi esperem.
3: Ajuntament de Brera, amb tu, per tu.
4: Ràdio Abrera, digui.
5: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
4: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
5: I us encarregueu de tot?
4: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
5: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
6: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
7: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
8: Seguim endavant en aquest matí del dimarts. Tres noms de casa nostra, Banda Neon, Buo Simón DJ, uneixen forces amb aquest tema, el ventilador. Ritme i bon humor.

0: Ràdio Brera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de l'FM, a radiobrera.cat i a la nostra app.
1: Des de Nova Jersey, 54 Ultra és el projecte de Johnny Rodríguez, un artista amb arrels porto-riquenyes i dominicanes que barreja soul, indie rock i també té influències llatines amb molta, molta personalitat. Ara ens presenta aquí a Fórmula Matí, Tell Me.

Dos quarts de 12, 23 graus. Recuperem ara una de les grans veus llatines internacionals. Gloria Estefan, nascuda a l'Havana i establerta des de petita als Estats Units, ha construït una carrera marcada per la fusió del pop amb els ritmes llatins. Hem escollit aquesta cançó Hoy, trobem la seva vessant més romàntica. És una cançó escrita per Gianmarco, que parla de la distància, d'enyorança i d'aquella persona que continua present, malgrat no tenir-la al costat. Una melodia que amb els anys s'ha convertit en un dels seus grans clàssics en castellà.

0: Abrera.
1: Ràdio Abrera. Amb tu i per a tu. Ràdio Abrera. Èxit sense pausa.
2: Des de Barcelona, Belén Aguilera continua consolidant una trajectòria molt personal dins del pop estatal, amb cançons que cuiden especialment les melodies, les lletres, com aquesta, Lucero, un to més íntim i emocional.

0: Fórmula Matí, última hora.
1: Moltíssima atenció, perquè el Servei Meteorològic de Catalunya acaba d'activar una nova tanda d'avisos davant l'arribada de més pluges potencialment torrencials des d'aquest dimarts fins a com a mínim dijous. Després de l'última actualització dels models, l'entitat ha activat per aquest dimarts a la tarda avisos de nivell taronja a tot el litoral català. Això afecta des de l'Empordà fins a l'Ebre, és a dir, passa per Barcelona i també pel Baix Llobregat, així com a les comarques de Ponent, davant l'arribada d'uns ruixats que podrien descarregar fins a 40 litres per metre quadrat en períodes de 30 minuts i causar tempestes locals molt fortes. Segons afirmen els experts, el grau de perill associat a aquests esdeveniments és de 4 sobre 6 a l'escala de riscos meteorològics, per la qual cosa es demana a la població que extremi les precaucions mentre duri aquest episodi. Sobretot, tenint en compte que plourà sobre mullat i que els ruixats podrien descarregar de nou en llocs ja saturats pels episodis dels últims dies. Els avisos per intensitat de pluja s'allarguen des d'aquest dimarts al matí fins com a mínim dijous a la tarda. Els més severs, de nivell taronja, es concentren durant la tarda d'aquest dimarts i abasten tot el litoral i prelitoral català, és a dir, afecta el Baix Llobregat. Nivell taronja d'avisos per pluges localment torrencials. Aquesta és la possibilitat de la jornada a partir d'aquest dimarts a la tarda que podrien afectar el Baix Llobregat. S'activa el nivell taronja al Baix Llobregat. El Inuncat està en situació d'emergència.
0: Fórmula Matí. Música i informació.
2: Prepara't aquesta tardor amb Bricocentro Abrera. Canvia la teva llar sense sortir de casa.
3: Solucions per al teu saló, estudi, dormitori, bany i cuina. Renova i completa cada estada de casa teva. Tot amb finançament gratuït, sense interessos ni comissió d'obertura amb la targeta Bricocentro. Sol·licita-la. És gratuïta.
2: Bricocentro Abrera. Ens trobes al costat de la SEAT al carrer Hostal del Pi 2. Obrim de dilluns a dissabte de 9 del matí a 9 del vespre. També a bricocentroabrera.es i al telèfon 93 770 49 30.
4: Atenció! Si vols veure-hi bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
5: Vols més clients? Vols més visibilitat?
6: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
5: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
6: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
5: Si tens un negoci a la comarca,
6: aquest és el teu moment.
5: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
6: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
1: Des d'Alacant, Alba Reig continua desenvolupant una carrera molt vinculada al pop melòdic i a les lletres personal, ara menys mal. Una cançó propera, emocional, molt fàcil de fer teva. I de nou, recordeu, nivell taronja per perill de pluges, activat el Meteocat, l'Inuncat, en emergència de nou. Pluges torrencials que poden afectar el Baix Llobregat en les properes hores.

0: Ràdio Obrera, Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
1: Una col·laboració que connecta Houston amb Medellín. Beyoncé i Maluma comparteixen Cuerpo Tumbao. La cançó incorpora un fragment de La negra tiene tumbao de Celia Cruz. Una trobada internacional amb molt de ritme i aquesta picada d'ullet, aquest clàssic de la música llatina.

0: T'agrada escoltar-nos de la forma més tradicional? 107.9 de l'FM. Lo teu és estar connectat allà on siguis. radioobrera.cat. No surts mai sense el teu mòbil o tauleta? Descarrega't la nostra aplicació gratuïta. No pots viure sense el teu assistent intel·ligent? Demana-li que et posi Ràdio Abrera. Tu tries com i Ràdio Abrera t'acompanya. Gràcies per escollir-nos.
1: Un tàndem amb caràcter i molta energia. Ja coneixes perfectament aquesta cançó? Ana Mena i Lola Índigo. Petito, va.

0: Fórmula Matí. La Ràdio Obrera.
1: Arribarem al migdia amb boicot des de Madrid. Me levantaré.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Protecció Civil manté activat el pla Inuncat en fase d'emergència davant la previsió que avui i demà es puguin repetir les pluges intenses a Catalunya. El Departament d'Interior acaba de donar les darreres informacions al respecte. Ens amplia aquesta informació la Maite Polo. Bon dia, explica'ns.
3: Bon dia. Doncs deixem enrere els sistemes meteorològics que ens han afectat aquests últims dies, però no podem abaixar la guàrdia. Aquesta és la idea, perquè aquesta tarda i nit hi haurà tempestes que poden ser localment fortes, sobretot al litoral i al prelitoral. De tota manera, els experts no compten que quedi estancada la pluja, per això no emetran cap avís desalert. Santi Segalà és cap de l'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya.
4: Creiem que durant el dia d'avui, fins i tot durant la tarda, aquestes precipitacions podran afectar molts punts de Catalunya de manera dispersa. Xàfecs i tempestes que podran ser localment forts a qualsevol punt del país. A partir d'aquesta mitja tarda, vespre i nit, sembla que un vòrtex arribaria cap a la zona de les Terres de l'Ebre i fregaria doncs, tota la zona de litoral i prelitoral de sud cap a nord, afectant primer, com deia, Terres de l'Ebre, després comarques del Camp de Tarragona, comarques de Barcelona i finalment comarques de Girona.
3: Els experts recomanen que tothom estigui molt amatent amb les activitats si les fa a l'exterior aquesta tarda. Demà es preveu vent que escombrarà els núvols i dijous baixaran les temperatures. Es normalitzaran les temperatures per ser l'estació en què estem, la tardor. Qui hagi d'agafar tren o ferrocarril, que s'informi bé abans a través de xarxes, dels canals habituals, perquè encara hi ha afectacions. A carreteres n'hi ha dues de secundàries tallades al Vallès, també a les comarques de Girona n'hi ha dues de més afectades i es continuen les cerques paral·leles voluntaris, en el cas del menor desaparegut al Vallès Oriental, cap novetat al respecte de moment, i de la persona desapareguda també a Pineda de Mar.
2: Gràcies, Maite. Estarem pendents. Bon dia.
3: Bon dia i bona hora.
2: I el BOE ha publicat el decret de dissolució de les Corts i la convocatòria, per tant, d'eleccions generals anticipades per al diumenge 29 de novembre, fet que activa així el calendari electoral. Els partits tenen fins al 16 d'octubre per comunicar coalicions i les candidatures s'hauran de presentar entre el 21 i el 26. La campanya començarà el 13 de novembre i acabarà el dia 27 amb jornada de reflexió el 28. El Consell de Ministres tornarà a aprovar avui els dos decrets d'habitatge que divendres van quedar tombats al Congrés pels vots en contra de PP, Vox i Junts, tot i que ara la seva convalidació quedarà en mans de la Diputació Permanent. I Comissions Obreres i UGT han acordat convocar una vaga general de 24 hores aquesta tardor per reclamar salaris dignes que permetin accedir a un habitatge digne, tot i que la data definitiva es concretarà amb les organitzacions socials i el sindicat de llogateres. L'anunci arriba després de la manifestació multitudinària d'ahir a Barcelona, que es va saldar amb 13 detinguts.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
5: Bon dia. Des de l'Ajuntament d'Abrera i la Fundació Alfonso CC Tenas impulsa un taller de música inclusiva adreçat a persones amb capacitats diverses i neurodivergències, una iniciativa que començarà el mes de novembre a l'Aula de Música de l'Escola Josefina Ibáñez d'Abrera. Les inscripcions ja estan obertes i es poden fer al web municipal abrera.cat. Julia Mirto és la regidora d'Acció Social.
6: Des de l'Ajuntament d'Abrera, en el marc de col·laboració amb Fundació CC i tots els projectes de caire social que impulsem, posem a disposició de la ciutadania d'Abrera amb capacitats diverses i de forma gratuïta un nou taller de musicoteràpia, un moment de benestar i aprenentatge on seguir creixent a través de la cultura i la música. Agraïm la implicació i la col·laboració de Fundació CC i la seva mirada social amb qui seguim construint l'Abrera igualitària que tots i totes volem i en què tots i totes creiem.
5: El taller constarà de dos grups amb una sessió per setmana, els dijous en horari de 5:45 a 6:00 PM o de 6:00 a 8:15 PM. Aquest és un projecte totalment gratuït per a la ciutadania que utilitza la música com a eina per afavorir el desenvolupament personal, la participació social i el benestar emocional. I està adreçat a persones amb discapacitat intel·lectual, amb edats compreses entre els 14 i els 45 anys, i que tinguin interès per la música, el cant, l'expressió artística o les activitats grupals. No és necessari tenir experiència musical prèvia. Podeu fer la vostra inscripció, com deien, a través de l'enllaç que trobareu al web abrera.cat. El projecte neix en el marc del conveni marc de col·laboració subscrit entre l'Ajuntament d'Abrera i la Fundació CC, amb l'objectiu l'objectiu de generar oportunitats de desenvolupament social i laboral i per a col·lectius de persones en situació de vulnerabilitat o amb discapacitat. Entre les finalitats del conveni s'inclou el disseny i la posada en marxa d'accions que contribueixin a la inclusió i la inserció social de les persones amb capacitats diverses. Amb aquesta iniciativa, l'Ajuntament d'Abrera i la Fundació CC comparteixen el compromís de fomentar la inclusió social a través de la cultura, promovent activitats accessibles i adaptades a les capacitats, necessitats i ritmes d'aprenentatge de les persones participants.
0: Abrera Informació. Acció social. Salut.
5: Abrera s'ha sumat un any més a la commemoració del Dia Mundial de l'Alzheimer amb diverses activitats, incloses dins la Setmana de la Gent Gran de 2026, impulsades des de l'Ajuntament d'Abrera amb la col·laboració de l'Associació de Famílies de Persones amb Alzheimer i altres demències del Baix Llobregat. El Dia Mundial contra l'Alzheimer és el 21 de setembre. La presidenta de l'AFA, Mercè Rull, parla dels serveis que s'ofereixen a les famílies des de l'associació.
1: Des de l'AFA, tenim diversos serveis. Unes, doncs, primer, la informació i l'atenció a les famílies en segons quina problemàtica. Tenim les ajudes tècniques per segons quina fase de la malaltia puguin utilitzar, o sigui, cadires, llits, coses per la dutxa, etcètera, etcètera. Tenim 3 centres de dia. Són centres especialitzats d'estimulació en el qual intentem que la persona estigui estimulada al màxim possible independentment del seu grau de dependència que tingui. Són un al Prat de Llobregat, l'altre el tenim a Molins i l'altre el tenim a Cornellà. L'horari és de 9 a 6. I allà doncs els donem un servei integral amb teràpies no farmacològiques d'estimulació, de musicoteràpia, fisioteràpia, controlem la medicació, hi ha dutxes i la veritat és que estan molt ben cuidats i el familiar doncs pot més o menys fer la seva vida laboral o la seva vida fora del que és la cura. També tenim 2 espais fent memòria, en el qual són per primeres etapes primerenques.
5: Pel que fa a les activitats programades a Abrera, a motiu del Dia Mundial de l'Alzheimer, dins la Setmana de la Gent Gran de 2026 al Casal de la Gent Gran d'Abrera, avui dimarts 6 d'octubre, a partir de les 5 es farà un bingo musical i demà dimecres 7 d'octubre tindrà lloc al Cinefòrum la Gran Lillian Hall a partir de les 5 de la tarda. A més, el programa La Salut a les Dones de Ràdio Abrera, més el dissabte 12 de setembre passat, en col·laboració amb el Servei de Salut Pública de l'Ajuntament d'Abrera, van parlar del Dia de l'Alzheimer amb l'Andrea Márquez, psicòloga referent de benestar emocional i comunitària de l'equip d'atenció primària d'Abrera. Podeu recuperar el podcast a la programació a la carta a radioabrera.cat i a l'espai de salut pública del web municipal abrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
7: Són les 12 i 8 minuts i entrem a l'última hora del programa després de repassar les notícies que m'han marcat l'actualitat. Musicalment, comencem amb Alex Ortiz i Me Estoy Quitando de Ti, que és una cançó de les amor que parla d'intentar posar distància quan encara queden sentiments pel mig. I després viatgem fins a Panamà amb Boza i Quiero Despertar, que és una de les veus més reconeixibles de la nova música urbana lladina amb una proposta més melòdica i emocional. 2 cançons ben diferents per obrir aquest últim tram. Fins la 1.

0: Taller Guillén. Gran experiencia en la reparación del automóvil multimarca. Nuestras amplias instalaciones nos permiten ofrecer un excelente servicio en mecánica, electricidad, plancha y pintura de todo tipo de turismos, furgonetas, 4x4. Además, revisamos y pasamos ITV. Taller Guillén. Calle Salvador Seguí, nave 10, Polígono Industrial San Armengol de Abrera. 93-770-2963.
1: Un impacte, una llum malmesa, que no t'aturi.
2: A Martorell Glass fa més de 25 anys que cuidem el teu vehicle.
1: Reparació i canvi de llunes, reparació d'impactes, tintat, polit de fars, elevadores i sostres solars.
2: I també calibratge ADAS, formant part de la xarxa Glass Talleres.
1: Ens trobaràs a plaça de Joan Serrats 8, local 2, a Martorell.
2: Demana cita al 609-52-23-24. Martorell Glass. Arriba un client, surt un amic.
3: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
4: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
3: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 2334.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
5: Des de Màlaga, Annie Bittersweet fa anys que construeix un univers molt propi entre el pop independent, la psicodèlia i les atmosferes així més delicades. Ara no l'encuentro la gràcia, manté aquesta manera tan seva d'explicar el desencís sense grans excessos, peça subtil d'aquelles que van entrant a poc a poc.

0: FM, web, app o a través del teu altaveu intel·ligent. Ens escoltis com ens escoltis. Tria Ràdio Abrera.
1: Bruno FM aposta per aquest missatge clar: en lo sencillo está lo bueno, reivindicar les coses petites, quotidianes i autèntiques, lluny de complicar-ho tot més del compte.
2: He cogido cuatro acordes, compuesto esta canción.

Sebastián, la oreja de Van Gogh, ha construït, recordin, una trajectòria plena de melodies inconfusibles i històries quotidianes convertides en cançons, en èxits. Durant una mirada, en aquest tema, trobem una faceta més emocional de la banda, amb una lletra que gira al voltant d'aquells instants breus capaços de dir molt més que una conversa sencera. Pop melòdic, amb aquest segell d'una banda que ja forma part de la història de la música.

0: Ràdio Abrera, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: Des de Rota, Cádiz, Antoñito Molina continua fent créixer una proposta molt marcada per la cançó andalusa, pop, Supervivientes.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. El Consell de Ministres ha tornat a aprovar els dos decrets d'habitatge que el divendres van quedar tombats al Congrés amb els vots en contra de PP, Vox i Junts, ara amb algunes modificacions no substancials. El president espanyol Pedro Sánchez defensa que les circumstàncies no han canviat i que són mesures ambicioses i raonables. Amb les Corts ja dissoltes, la convalidació quedarà en mans de la Diputació Permanent del Congrés, on el vot de Junts ja no és determinant. El primer decret podria tirar endavant si es mantenen els suports de PSOE, Sumar, Esquerra, Bildu, PNB i el grup mixt. En canvi, el segon previsiblement no prosperarà perquè no comptaria amb el suport, en aquest cas, de PNB. Tot plegat coincideix també amb la preparació d'una vaga general de 24 hores per reclamar salaris dignes i accés a l'habitatge. Comissions Obreres, UGT, CGT i el Sindicat de Llogateres treballen per concretar la data de l'aturada amb la voluntat de convocar-la abans de l'inici de la campanya electoral. L'anunci arriba després també de la manifestació multitudinària ahir a Barcelona per la crisi de l'habitatge, que va acabar amb 13 detinguts pels aldarulls posteriors. El tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, ha atribuït els incidents a un grup d'unes 2.000 persones i ha diferenciat aquests fets de la mobilització pacífica.
3: Ahir vam tenir dues realitats ben evidents que es van posar bé de manifest. Per una banda, una manifestació molt multitudinària participada per ciutadans que expressaven la seva preocupació per un problema social ben important. I després va derivar, doncs, en una situació, quan es va acabar la manifestació, d'un grup d'unes 2.000 persones que van actuar de manera molt violenta, absolutament condemnable. Demanem i exigim és que el dret de manifestació i el dret de concentració es faci en ple respecte, doncs, al mobiliari públic, en els béns públics i al conjunt de la ciutadania.
2: I el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, ha deixat sense efectes l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig, després que el Tribunal Constitucional hagi avalat l'aplicació de l'amnistia al delicte de malversació vinculat a l'1 d'octubre. La decisió obre la porta, per tant, al retorn dels exiliats sense risc de ser detinguts. I el Meteocat alerta que aquesta tarda, vespre i nit, Catalunya pot tornar a registrar xàfecs i tempestes disperses però intenses, amb una vista taronja de grau 4 sobre 6 per intensitat de pluja tot el litoral i prelitoral. El front, que arriba de ponent i es desplaçarà d'oest a est i de sud a nord, pot deixar més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i acumulacions de més de 60 litres en 3 hores, sobretot entre l'Ebre i Girona. Protecció Civil manté el Pla Inuncat en fase d'emergència per l'acumulació de pluges dels últims dies i demana seguir les indicacions oficials i extremar la precaució.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. Des de l'Ajuntament d'Abrera s'inicia el cicle de passejades per a la gent gran 2026-2027, un programa que fomenta l'activitat física, els hàbits saludables i les relacions socials entre les persones grans a través de passejades i activitats a l'aire lliure. Des de les regidories de gent gran i esports i benestar de l'Ajuntament d'Abrera s'impulsa aquesta nova activitat gratuïta amb l'objectiu de fomentar l'activitat física entre les persones de més de 60 anys i facilitar que coneguin aquesta modalitat esportiva. Ja podeu fer la vostra inscripció a la primera sessió que tindrà lloc el dimecres 21 d'octubre de 10 a 2 al camp de futbol municipal d'Abrera, on es durà a terme una jornada de portes obertes per donar a conèixer l'activitat i iniciar els participants en la pràctica de la marxa nòrdica. El programa està adreçat a persones que compleixin els següents requisits: tenir 60 anys o més, tenir una condició física que permeti fer caminades d'aproximadament 6 a 9 quilòmetres, poder mantenir un esforç físic continuat, comprometre's a participar de manera regular a les activitats i portar l'equipament necessari per a les passejades. Les inscripcions s'obriran dues setmanes abans de cada activitat i es podran fer al Centre Aquàtic Municipal emplenant el formulari d'inscripció corresponent. Per a més informació, podeu contactar amb el CAMP presencialment al passeig de l'estació 24 bis, trucant al 93 770 5100 o enviant un correu electrònic a camp@abrera.cat. També a través del monitor referent de l'activitat d'envelliment actiu. El nou cicle de passejades permetrà posar en marxa el grup d'Abrera, iniciar les persones participants a la pràctica de la marxa nòrdica i gaudir de diferents passejades en entorns naturals, tant dins com fora del municipi.
5: Abrera Informació. Animals de companyia.
4: Per una tinença responsable, sense el teu animal de companyia. A motiu del Dia Internacional dels Animals, que es commemora el 4 d'octubre, des de l'Ajuntament d'Abrera recorda la importància de tenir els animals correctament censats. Durant els primers 20 dies d'aquest mes d'octubre, si censes el teu gos o gata a Abrera, t'emportaràs una ampolla d'aigua per a gossos de regal fins a exhaurir existències. El cens és gratuït i es pot fer telemàticament al web abrera.cat i la recollida de l'ampolla s'ha de fer a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera, de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimarts i dimecres també de 2:15 a 5 a 7. Trobaré tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
5: Abrera Informació. Esports i benestar.
4: Recordem que fins al dimarts 20 d'octubre inclòs es poden presentar les candidatures per participar als tercers premis de l'activitat física i l'esport local convocats per l'Ajuntament d'Abrera, amb l'objectiu de reconèixer i guardonar les iniciatives i les aportacions més significatives de persones i entitats públiques o privades vinculades al municipi d'Abrera que hagin destacat pels èxits esportius assolits, per la promoció de l'esport, l'activitat física o que contribueixin en el DIP projecte l'esport al municipi d'Abrera, o bé que les seves accions tinguin repercussions beneficioses pels abrerencs i abrerenques. Trobaré tota la informació al web municipal abrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. La millor música i tota la informació a Ràdio Abrera.

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu. Hello.

0: Pensa en F.A. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: F.A. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 3229. Renova la teva llar amb nosaltres.
2: Què escoltes al mòbil?
3: Ràdio Abrera.
2: Ràdio Abrera?
3: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
2: En directe?
3: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
2: No.
3: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
2: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
4: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.
5: Ràdio Abrera, digui.
6: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
5: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
6: I us encarregueu de tot?
5: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
6: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
7: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.

0: Cabrera gaudim dels patis oberts. Un espai per fer esport, jugar i compartir temps en família.
1: Cada dissabte a la tarda de 4 a 8 i cada diumenge al matí de 10 a 2, el pati de l'escola Ernest Lluch obre les portes amb accés lliure i personal esportiu de suport per ajudar, orientar i dinamitzar activitats.
0: Hi trobaràs una gran pista poliesportiva amb cistelles i porteries i una zona de jocs infantils i sorral en un entorn segur i accessible per practicar activitat física, divertir-te i relacionar-te amb altres infants, joves i famílies.
1: L'accés al pati de l'escola Ernest Lluch es fa pel carrer d'Antonio Machado. Recorda que, en cas de pluja intensa, les instal·lacions romandran tancades. I consulta els horaris especials durant les vacances escolars a abrera.cat i a les xarxes socials municipals.
0: Patis oberts d'Abrera. Vine, participa i gaudeix de l'oci i l'esport en comunitat.
2: T'hi esperem.
3: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Connecta't a Ràdio Obrera. Les novetats musicals del panorama nacional i internacional. Els clàssics de sempre i la informació que més t'interessa. Escolta'ns al 107.9 de la FM, a internet a www.radiobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils.
1: Ho tens o no?
2: El què?
1: Això!

0: Prepara't aquesta tardor amb Bricocentro Abrera. Canvia la teva llar sense sortir de casa.
1: Solucions per al teu saló, estudi, dormitori, bany i cuina. Renova i completa cada estada de casa teva. Tot amb finançament gratuït, sense interessos ni comissió d'obertura amb la targeta Bricocentro. Sol·licita-la. És gratuïta.
0: Bricocentro Abrera. Ens trobes al costat de la SEAT al carrer Hostal del Pi 2. Obrim de dilluns a dissabte de 9 del matí a 9 del vespre. També a bricocentroabrera.es i al telèfon 93 770 49 30. Bricocentro, Colagen de
2: Coración. Atenció! Si vols veure-hi bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
3: Vols més clients? Vols més visibilitat?
4: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
3: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
4: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
3: Si tens un negoci a la comarca,
4: aquest és el teu moment.
3: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
4: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
5: Encara no tens l'aplicació de Ràdio Abrera? I a què esperes? És gratis. Descarrega-la al teu mòbil i tauleta i porta'ns on vulguis.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'oficina d'atenció a la ciutadania o a la deixalleria municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abrerarecicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa. Bon dia, són les dues, us parla Anna Gasol. El Consell de Ministres aprova de nou dos decrets d'habitatges després que el Congrés tombés divendres uns textos similars amb els vots en contra del Partit Popular, Vox i Junts. Els nous decrets incorporen algunes modificacions que, segons ha dit el president espanyol Pedro Sánchez en roda de premsa, no alteren l'essència.
2: El Consejo ha aprobado, como saben, dos reales decretos ley que, con algunas incorporaciones a nuestro juicio muy positivas, mantienen la esencia de los dos reales decretos leyes que decayeron en el Pleno del Congreso de los Diputados el pasado viernes. Y lo hemos hecho porque las circunstancias que hacían que salieran adelante estos reales decretos leyes no han cambiado durante estos días.
1: Amb les Corts ja dissoltes, la convalidació d'aquests decrets quedarà en mans de la Diputació Permanent del Congrés, on els vots de Junts ja no es determinen. El primer decret podria tirar endavant si es mantenen els suports del PSOE, Sumar, Esquerra, Bildu, PNB i el grup mixt. En canvi, el segon previsiblement no prosperarà perquè no comptaria amb el suport del PNB. Tot plegat coincideix amb la crida a una vaga general de 24 hores per reclamar salaris dignes i accés a l'habitatge. Comissions Obreres, UGT, CGT i el Sindicat de Llogateres treballen per concretar la data de l'aturada amb la voluntat de convocar-la abans de l'inici de la campanya electoral. L'anunci arriba després de la manifestació multitudinària ahir a Barcelona per la crisi de l'habitatge, que va acabar amb 13 detinguts pels aldarulls posteriors, 11 dels quals passaran avui a disposició judicial. El jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, ha aixecat les ordres de detenció contra l'expresident Carles Puigdemont i els consellers Toni Comín, els exconsellers, volíem dir, Toni Comín i Lluís Puig, després que el Tribunal Constitucional hagi avalat l'aplicació de l'amnistia al delicte de malversació vinculat a l'UO. La decisió obre la porta al retorn dels exiliats sense risc de ser detinguts. El president del Parlament, Josep Rull, ha qualificat la decisió del Tribunal Constitucional de victòria rotunda, però s'ha mostrat prudent fins que hi hagi una resolució clara i inequívoca, ha dit, del Suprem aplicant l'amnistia. I el Meteocat alerta que aquesta tarda, vespre i nit, Catalunya pot tornar a registrar xàfecs i tempestes disperses però intenses, amb una vista taronja de grau 4 sobre 6 per intensitat de pluja a tot el litoral i prelitoral. Protecció Civil manté el pla Inuncat en fase d'emergència per l'acumulació de pluges dels últims dies i demana seguir les indicacions oficials, extremar la precaució en els desplaçaments i evitar activitats a l'exterior en moments de tempesta. A les 7 de la tarda es reunirà de nou el Comitè Tècnic de l'Inuncat per actualitzar la situació.
3: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació. L'entrevista del dia amb Anabel Gómez.
4: Avui, a l'entrevista del dia de Ràdio Abrera, parlem de la campanya de vacunació de tardor de 2026 contra la grip i la Covid-19. La campanya d'enguany ja està en marxa i és especialment important per a les persones més vulnerables. La campanya de vacunació de la tardor està impulsada per l'Agència de Salut Pública de Catalunya, igual que la dels anys anteriors, i es fa conjuntament amb les vacunes contra la grip i la Covid-19. I, com deien, ens acompanya per parlar-ne d'aquest tema la infermera del CAP d'Abrera, Vega Càmara. Bon dia.
5: Bon dia, Anabel.
4: Bé, doncs, la campanya es va iniciar amb una primera fase el dilluns 5 d'octubre, prioritzant els col·lectius més vulnerables. Quines persones estan incloses en aquests col·lectius?
5: Doncs mira, com altres anys, fem sempre recordatori, no?, any rere any, que serien les persones que viuen en residències de gent gran i d'atenció a la discapacitat, persones també de majors de 80 anys, dones embarassades, persones que fem atenció domiciliària o persones de molt alt risc, els infants, no podem oblidar els infants que ja comencen en aquesta primera fase, que són els nens entre 6 mesos i 59 mesos, que serien fins als 4 anyets inclosos. I el personal sanitari que treballa en centres sociosanitaris també estan inclosos en aquesta primera fase.
4: I la segona fase s'obrirà el 26 d'octubre. A partir del 26 d'octubre, la resta de grups poblacionals inclosos a la campanya es podran vacunar. A quins col·lectius se'ls indica vacunar-se contra la grip o la Covid?
5: Doncs mira, ja el ventall ja s'obre més en aquesta data, que ja serien les persones de més de 60 anys, o igual a 60 anys, o les persones de menys de 60 anys amb factors de risc, com per exemple obesitat. Poso un exemple, però que tinguin algun factor de risc de que si agafen la grip és, pot ser una grip molt més greu. Uh-huh. Després també persones docents, els mestres, serveis essencials, treballadors de granges, com a serveis essencials, bombers, policies, totes aquestes persones que són tan bàsiques, no?, per nosaltres. I després, a partir del dia 11 de novembre, ja s'obrirà la vacunació a tothom qui vulgui. En teoria, la campanya de la tardor es tancaria a mitjans de desembre, però si algú vol vacunar-se després, al gener, al febrer, tindrem vacunats als centres fins que s'acabi tota la temporada epidèmica, que és durant tot l'hivern.
3: I també molt important tornar a recordar per què és important vacunar-se.
5: Doncs mira, perquè són malalties, tant la grip com la Covid, que continuen causant complicacions greus, sobretot en persones de risc. Així que vacunar-se reduirà les hospitalitzacions i els ingressos, sobretot els ingressos a la UCI, no?, a centres de cures intensives. Vale?
3: I per què s'han de posar cada any aquestes vacunes?
5: Doncs mira, perquè el virus de la grip concretament muta cada temporada. La OMS llavors el que fa és que selecciona les soques més adequades per la temporada vinent, no?, per a la nova vacuna que es crea cada any. I també la Covid, el virus de la Covid, com van aprendre, també presenta variants i les vacunes s'han d'anar actualitzant. I a més que la immunitat aquests virus també disminueix amb el temps i llavors cal reforçar-la cada temporada.
3: I quantes dosis s'han de posar d'aquestes vacunes?
5: Mira, d'entrada només una dosis de cadascuna. En algun cas especial s'han de posar dos dosis, però ja són casos que el personal d'infermeria ja valora i ja explica als usuaris, amb la qual cosa ens quedarem que d'entrada una dosis.
3: Les persones vacunades també és un tema que moltes vegades es pregunta i es diu, escolta, si m'he vacunat, per què he agafat la grip o la Covid? Això pot ser veritat?
5: Sí, clar, les vacunes són molt, molt efectives, però no hi ha cap vacuna que sigui 100% efectiva. No hi ha el risc zero, sinó que dependrà de les defenses que hagi fet la persona, de les mesures preventives que hagi adoptat, però que sí que és veritat que si agafa la malaltia, els símptomes normalment són més lleus, i aquí hi ha un mínim de defenses que es faran. Llavors, clar, encara que agafin la malaltia serà més lleu.
3: I ara, com deien, estem parlant d'aquesta campanya de vacunació, que és una campanya de prevenció, però també és important conèixer quins són els principals símptomes d'aquests dos virus, de la grip i la Covid.
5: Mira, no hem de confondre una grip o una Covid amb un refredat normal. Val? Un refredat bàsic que tothom en algun moment de l'hivern agafem mocs, agafem tos, no? La grip normalment cursa amb febre alta, dolor muscular intens, com si t'hagués passat un camió per sobre, molt malestar, tos seca, molt mal de cap. La Covid fa símptomes molt similars. I un refredat normalment és mocs, tos més o menys variable, més o menys intensa, un malestar més lleu i normalment no fa febre. Pot ser que sí, sobretot en nens petits, però normalment no fa febre, un refredat.
3: Uh-huh. I com hem d'actuar si tenim grip o Covid?
5: Doncs mira, sobretot el tractament, com que són virus, és un tractament simptomàtic. No s'han d'usar antibiòtics, a no ser que sota prescripció mèdica el metge vegi que hi ha una sobreinfecció bacteriana, llavors sí que donarien antibiòtics, però ni per grip ni per Covid haurien de prendre antibiòtics. Què recomana? Doncs el paracetamol d'entrada, per al malestar, per la febre, fer vaporitzacions, si tenim congestió nasal, utilitzar suero fisiològic per fer rentats nasals, beure molt de líquid, molt d'aigua, fer repòs, dutxes amb aigua tèbia que ens farà sentir més confortables, una dieta tubeta, i normalment durar 4 o 5 dies ben bé.
3: I quins consells preventius podem adoptar per evitar contagis?
5: Doncs mira, sobre aquesta pregunta et faré simplement un recordatori, perquè tot això ja ho sabem, però bueno, no està de més recordar-ho, que és, si estem en espais tancats, doncs dur mascareta, vale? o espais concorreguts, com metro, concert, i si tens símptomes, protegir els altres també. La higiene de mans freqüents, aigua i sabó, el més important, si estornudem, si tossim, doncs ens tapem la boca. Evitar compartir estris, gots, plats, tovalloles. Si tenim grip, ens quedem a casa. Si tenen Covid també. I els espais i centres educatius, doncs el de sempre, una ventilació regular, neteja i desinfecció de les més reforçades de superfícies i materials, mitjà compartir objectes, tot i que amb la cria allà no és molt complicat.
3: I vols donar algun missatge clau per a la comunitat?
5: Doncs mira, que vacunar-se és segur, és fàcil, és ràpid. Si tens visita al CAP, aprofita per preguntar, i si cuides algú vulnerable, és molt important que tu també et vacunis, perquè és una manera de protegir. Fem aquesta protecció de niu, que es diu.
3: I molt important també, els veïns i veïnes d'Abrera que vulguin vacunar-se contra la grip o la Covid, què és el que han de fer? Com han de demanar cita?
5: Doncs mira, vacunarem al Cap d'Abrera, vacunarem als dispensaris, als consultoris de Can Vilalba i de Santa Maria, vacunarem a pediatria. Ja veuràs, agafaríem la cita prèvia a través de La Meva Salut o bé al telèfon del CAP, CAP Pediatria, els consultoris, o també es pot demanar presencialment. I a mitjans de novembre s'obrirà l'opció d'entrada de vacunació sense cita prèvia inclús.
3: Doncs, com sempre diem, la prevenció sempre és el millor aliat per a la salut. Davant de qualsevol dubte o si voleu ampliar la informació, doncs també podeu contactar amb el canal Salut de gencat.cat i doncs aquí, a través dels canals de comunicació municipals, també us informarem puntualment de tota aquesta campanya i totes aquestes informacions d'interès que cal tenir en compte. Nosaltres avui agraïm una vegada més a la Vega Càmara, la infermera del Cap d'Abrera, per acompanyar-nos.
5: Molt bé, moltes gràcies, Anabel.
6: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
7: A Ràdio Abrera, la informació més propera.
8: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
7: De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.

0: Taller Guillén. Gran experiencia en la reparación del automóvil multimarca. Nuestras amplias instalaciones nos permiten ofrecer un excelente servicio en mecánica, electricidad, plancha y pintura de todo tipo de turismos, furgonetas, 4x4. Además, revisamos y pasamos ITV. Taller Guillén. Calle Salvador Seguí, nave 10. Polígono Industrial San Armengol de Abrera.
1: 93-770-2963.
2: Un impacte, una llum malmesa, que no t'aturi.
3: A Martorell Glass fa més de 25 anys que cuidem el teu vehicle.
2: Reparació i canvi de llunes, reparació d'impactes, tintat, polit de fars, elevadores i sostres solars.
3: I també calibratge ADAS, formant part de la xarxa Glass Talleres.
2: Ens trobaràs a plaça de Joan Serrats 8, local 2, a Martorell.
3: Demana cita al 609-52-23-24. Martorell Glass. Arriba un client, surt un amic.
4: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
2: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
4: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
2: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
5: La millor música d'ara i de sempre la trobes a la Fórmula Migdia de Ràdio Abrera.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció, reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Davant dels episodis de pluja intensa, actua amb prudència.
1: Evita desplaçaments innecessaris i no travessis mai rieres, barrancs ni zones inundades ni a peu ni en vehicle. Encara que sembli que porten poc cabal, pot incrementar de manera sobtada.
0: Revisa desguassos i canals d'aigua a casa teva i mantén-te informat a través dels canals oficials i dels serveis meteorològics. Allunya't de soterranis, zones baixes i punts inundables si l'aigua comença a acumular-se.
1: Si les tempestes van acompanyades d'aparell elèctric, evita situar-te sota els arbres o torres elèctriques. Extrema les precaucions en les activitats a l'aire lliure, les zones afectades per les pluges i les situades aigües avall dels rius. Si conduïu, reduïu la velocitat i augmenteu la distància de seguretat. En cas de pluja intensa, atureu-vos en un lloc segur.
0: En cas de qualsevol emergència, truca al 112 o contacta amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. Davant episodis de fortes pluges, protegeix-te i segueix sempre les recomanacions de seguretat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
3: Allà on siguis, nosaltres hi serem. 3W, radioabrera.cat.

Sticker.

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona a les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El jutge Pablo Llarena ha aixecat les ordres de detenció a Carles Puigdemont, Lluís Puig i Toni Comín, que podrien tornar a Catalunya de manera imminent. El Tribunal Suprem ha trigat només uns minuts a seguir la doctrina marcada pel Constitucional que aquest matí avala l'amnistia a l'exconsellera Dolors Bassa pel malversació amb 7 vots a favor i 5 en contra. Escoltem Oriol Junqueras i Jordi Turull.
2: Perquè l'exili és una presó de vidre. Jo sempre ho he dit, jo he estat a la presó. Per tant, avui per mi també té un punt d'emoció haver guanyat a tots aquells o que al mig d'un debat d'investidura o que en altres circumstàncies no van tenir el més dubte o cap dubte per exercir aquesta repressió.
3: Avui és una victòria col·lectiva de l'independentisme i de la democràcia. Durant massa anys es va intentar resoldre als tribunals allò que només es pot resoldre políticament. L'amnistia ens permet deixar enrere una part de la repressió, però no resol el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat.
1: A l'espera de saber quines seran les primeres paraules de Puigdemont, que acompanyat de Toni Comín i Lluís Puig farà una declaració institucional aquesta tarda a les 6 des de Waterloo. I més temes. L'endemà d'anunciar l'avançament electoral, Pedro Sánchez ha defensat personalment els decrets d'habitatge que ha tornat a aprovar el Consell de Ministres. Ha demanat als partits que validin d'aquí un mes aquests anomenats decrets Mari Carmen a la Diputació Permanent, on Junts ja no és determinant.
4: El Consejo ha aprovado, como saben, dos reales decretos ley que, con algunas incorporaciones a nuestro juicio muy positivas, mantienen la esencia de los dos reales decretos leyes que decayeron en el Pleno del Congreso de los Diputados el pasado viernes. Y lo hemos hecho porque las circunstancias que hacían que salieran adelante estos reales decretos leyes no han cambiado durante estos días.
1: I atenció, perquè arriba una nova tongada de tempestes que poden ser localment fortes a bona part de Catalunya. No ho seran com les de les últimes hores, però Protecció Civil demana no baixar la guàrdia. El Meteocat preveu una nova situació de perill amb l'entrada d'una pertorbació atlàntica que avançarà d'est a oest. Mentre encara estem ressentint-nos de les darreres pluges a Rodalies, per exemple, la R1, la R11, la R2, la R2 Nord, la R8 i la R3 concentren bona part de les incidències que han provocat les tempestes d'ahir i del passat cap de setmana. Tot i que el tram, per exemple, de l'Hospital de Llobregat a Arenys de Mar ha recuperat el servei alternatiu per carretera segueix des d'Arenys a Maçanet. En total hi ha 8 línies en aquesta situació.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
5: Bona tarda. Des de l'Ajuntament d'Abrera s'informa que les obres d'estesa de la línia elèctrica de la planta de SEAT de l'Avinguda de Can Amat han finalitzat segons el calendari previst. Aquesta actuació s'ha realitzat en dues fases. La primera es va executar durant els primers mesos de l'any i la segona, que s'ha dividit en diferents subfases, s'ha finalitzat aquest mes de setembre. Ara resta una darrera actuació a la zona on s'han realitzat aquests treballs d'estesa de la línia elèctrica de SEAT a l'Avinguda de Can Amat. Amb motiu d'aquests darrers treballs es produeixen canvis temporals en el trànsit a l'Avinguda de Can Amat del polígon industrial del Barcelonès d'Abrera, amb l'objectiu de garantir la seguretat i el bon desenvolupament de les obres. Mentre durin aquests treballs en la zona, la circulació de vehicles, així com els accessos a diferents carrers del polígon industrial barcelonès, quedaran restringits o modificats. Amb motiu d'aquestes obres, a l'Avinguda de Can Amat continuarà operativa una part del recorregut alternatiu ja establert durant el mes d'agost i setembre, amb la parada del carrer dels Pirineus amb el carrer d'Abrera ja habilitada novament. Així, el bus no circula per l'Avinguda de Can Amat fins a la rotonda de carrer de Darwin i continua establert com a itinerari alternatiu el pas pel carrer d'Abrera, carrer de Montserrat, primer tram de l'Avinguda de Can Amat, carrer de Darwin, carrer de Marie Curie, carrer de Barcelona i carrer de l'Hostal del Pi. D'altra banda, durant el mateix període, continua anul·lada temporalment la parada ubicada a l'inici de l'Avinguda de Can Amat a la rotonda de la SEAT i continua habilitada la parada provisional alternativa a la cantonada del carrer de l'Hostal del Pi davant de l'establiment Burger King. Podeu consultar aquestes modificacions temporals del recorregut i les parades del bus urbà d'Abrera a l'app gratuïta de Montbus, on també s'actualitzen periòdicament les diferents informacions relacionades amb aquest servei i consulteu tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Abrera Informació. Gent gran. Esports.
5: Des de l'Ajuntament d'Abrera s'inicia el cicle de passejades per a la gent gran 2026-2027, un programa que fomenta l'activitat física, els hàbits saludables i les relacions socials entre les persones grans a través de passejades i activitats a l'aire lliure. Des de les regidories de gent gran i d'esports i de benestar de l'Ajuntament d'Abrera s'impulsa aquesta nova activitat gratuïta amb l'objectiu de fomentar l'activitat física entre les persones de més de 60 anys i facilitar que coneguin aquesta modalitat esportiva. Ja podeu fer la vostra inscripció per a la primera sessió, que tindrà lloc el proper dimecres 21 d'octubre, de 10 a 2 del matí, al Camp de Futbol Municipal d'Abrera, on es durà a terme una jornada de portes obertes per donar a conèixer l'activitat i iniciar els participants en la pràctica de la marxa nòrdica. El programa està adreçat a persones que compleixin els requisits següents: tenir 60 anys o més, tenir una condició física que permeti fer caminades d'aproximadament 6 a 9 quilòmetres, poder mantenir un esforç físic continuat, comprometre's a participar de manera regular a les activitats, portar l'equipament necessari per a les passejades. Les inscripcions s'obriran dues setmanes abans de cada activitat i es podran fer al Centre Aquàtic Municipal emplenant el formulari d'inscripció corresponent. Per a més informació podeu contactar amb el CAMP a través dels següents canals: presencialment al passeig de l'estació número 24 bis, trucant al telèfon 93 770 5100, enviant un correu electrònic a camp@abrera.cat i a través del monitor referent de l'activitat d'envelliment actiu. El nou cicle de passejades permetrà posar en marxa el grup d'Abrera, iniciar les persones participants en la pràctica de la marxa nòrdica i gaudir de diferents passejades en entorns naturals tant dins com fora del municipi.
0: Abrera Informació. Infància.
5: Abrera, municipi que cuida. En marxa una nova edició de l'espai d'acompanyament familiar La Llavor, amb el qual s'ofereix acompanyament professional i un punt de trobada on poder fer tribu entre famílies que es troben en l'etapa de criança del primer any de vida dels seus nadons. L'alcalde d'Abrera, Jesús Navarro, acompanyat de la regidora d'Infància, Arantxa Galofré, i la tècnica d'Igualtat, Esther Reales, han visitat aquest divendres 25 de setembre passat el nou grup d'aquest espai per tal de donar la benvinguda a les famílies que s'hi han apuntat per realitzar aquest acompanyament familiar. Des dels serveis d'Infància i d'Igualtat de l'Ajuntament d'Abrera es continuen oferint espais de suport i acompanyament a les famílies amb infants de 0 a 12 mesos. Sota el nom de La Llavor s'ofereix acompanyament professional i un punt de trobada on poder fer tribu entre famílies que es troben a l'etapa de criança del primer any de vida dels seus nadons. Enguany s'han posat en marxa dos grups. El primer es va realitzar durant els mesos de març, abril i maig, mentre que el segon ha començat aquest divendres 25 de setembre passat amb un total de 10 sessions fins al 4 de desembre. Els temes que es tracten en aquestes sessions són, entre d'altres, les necessitats dels nadons en cada etapa evolutiva, evolució en el creixement dels nadons, descoberta de l'entorn, jocs i material, paper de l'adult, recursos i propostes de petits jocs, cançons i massatges, el contacte i l'aferrament segur i el vincle, comunicació amb el nadó, mirada i paraula, la son i el plor del nadó, les visites al pediatre, la lactància materna i artificial, la corresponsabilitat en les cures, la criança i la llar, el postpart, vivències dels referents i dels nadons o la relació amb la família. Podeu consultar tota la informació sobre La Llavor als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
6: A Ràdio Abrera, la informació més propera. A Ràdio Abrera no fem la migdiada, fem la fórmula migdia.

0: Pensa en Efe Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: Efe Aguilera. Ens trobes a Brera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 3229. Renova la teva llar amb nosaltres.
2: A Brera sí que hi ha res, un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
3: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Brera, escolta A Brera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
2: A Brera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Brera sí que hi ha res.
4: Ràdio Abrera, digui.
5: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
4: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
5: I us encarregueu de tot?
4: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
5: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
6: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
7: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
8: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
9: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
8: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
9: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
8: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
9: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
8: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
10: Entre tots i totes, fem Abrera.
11: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Jo trio Ràdio Abrera. Trio la seva varietat musical. Trio la informació més propera i la que més m'interessa. Trio l'oportunitat d'anunciar-hi el meu negoci. Trio marcar la diferència. Ràdio Abrera. Tria-la.

Ràdio Brera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de l'FM, a radiobrera.cat i a la nostra app.

0: think we should clean that up. I don't
1: know.
0: No?
1: No, let's get messy.
0: Messy?
1: Like, really messy.
2: Davant la previsió de pluja intensa, des del Departament de Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera es recorda que cal extremar les precaucions, especialment en la mobilitat i en les activitats a l'aire lliure.
3: Abans de l'inici de la pluja, reviseu les teulades, els baixants i els desguassos. Protegiu soterranis i locals amb risc d'inundació i no aparqueu vehicles a les rieres. Durant l'episodi de pluja, no us acosteu als rius, les rieres, els torrents ni iguals i no intenteu travessar-los, encara que sembli que hi hagi poca aigua. El cabal pot augmentar de manera sobtada. Si hi ha tempesta elèctrica, eviteu refugiar-vos sota els arbres o prop de torres elèctriques.
2: Per a qualsevol emergència, truqueu al 112. I també podeu contactar amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. La prevenció és la millor protecció. Gràcies per la vostra col·laboració.
4: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
5: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
5: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre, a partir de les 20 hores, i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
2: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
4: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Prepara't aquesta tardor amb Bricocentro Abrera. Canvia la teva llar sense sortir de casa.
1: Solucions per al teu saló, estudi, dormitori, bany i cuina. Renova i completa cada estada de casa teva. Tot amb finançament gratuït, sense interessos ni comissió d'obertura amb la targeta Bricocentro. Sol·licita-la. És gratuïta.
0: Bricocentro Abrera. Ens trobes al costat de la SEAT al carrer Hostal del Pi 2. Obrim de dilluns a dissabte de 9 del matí a 9 del vespre. També a bricocentroabrera.es i al telèfon 93 770 4930. Bricocentro, colaje y
2: decoración. Atenció! Si vols veure-hi bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
3: Vols més clients? Vols més visibilitat?
4: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
3: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
4: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
3: Si tens un negoci a la comarca,
4: aquest és el teu moment.
3: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
4: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha celebrat la decisió del Tribunal Constitucional sobre l'aplicació de l'amnistia als líders del procés i la del jutge del Suprem, Pablo Llarena, de deixar sense efecte les ordres de detenció contra Puigdemont, Comín i Puig. En una compareixença a la Moncloa, Sánchez ha reivindicat la seva aposta pels indults i l'amnistia com a eines per afavorir la convivència entre catalans i la cohesió a Espanya.
2: El mensaje de la convivencia entre catalanes, el mensaje de que con ello también estamos defendiendo y fortaleciendo la cohesión de España, que se puso en riesgo en el año 2017 precisamente por la impericia de quienes gobernaban entonces este país.
1: I avui continuaran les pluges intenses i poden ser localment fortes a bona part de Catalunya, tot i que ja no tindrà l'excepcionalitat dels darrers dies. Protecció Civil demana no baixar la guàrdia i manté en fase d'emergència el PNUNCAT. És que part de les incidències i afectacions dels aiguats han causat, recordem-ho, dues persones mortes i dues desaparegudes. Escoltem el cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà.
3: Aquestes precipitacions podran afectar molts punts de Catalunya de manera dispersa. Xafa i tempestes que podran ser localment forts a qualsevol punt del país. A partir d'aquesta mitja tarda, vespre i nit, sembla que un vòrtex arribaria cap a la zona de les Terres de l'Ebre i fregaria doncs, tota la zona de litoral i prelitoral de sud cap a nord, afectant primer, com deia, Terres de l'Ebre, després comarques del Camp de Tarragona, comarques de Barcelona i finalment comarques de Girona.
1: De fet, dues carreteres continuen entrant sellats al Vallès pels efectes de les pluges. Segons el Servei Català de Trànsit, es tracta de la C1415A a Castellà del Vallès, on hi ha perill d'esfondrament. A més, es fan senyalitzacions i la segona via afectada és la C352, que està tallat al trànsit al túnel de les Franqueses. I troben dos homes morts al carrer a Vilafant, a l'Alt Empordà, sense relació entre ells ni indicis de criminalitat. Els serveis d'emergències han rebut l'avís que hi havia dos cossos al carrer Empordà, a tocar del terme municipal. Les primeres indagacions conclouen que una persona és un home gran que mor per causes naturals i l'altra és una persona que s'hauria suïcidat. Darrer apunt, Love of Lesbian allarga el seu adeu amb l'anunci de 4 nous concerts abans de l'aturada temporal indefinida que va fer pública el passat mes de febrer. El grup liderat per Santi Balmés actuarà el 12 de desembre a la Sala Salamandra de l'Hospitalet i els dies 28, 29 i 30 a la Sala Apolo de Barcelona. Les entrades es posen a la venda demà a les 12.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bona tarda. Abrera se suma a la commemoració del Dia Mundial de l'Alzheimer amb diverses activitats incloses en la Setmana de Gent Gran 2026, impulsades des de l'Ajuntament d'Abrera en col·laboració amb l'Associació de Famílies de Persones amb Alzheimer i altres demències del Baix Llobregat. El 21 de setembre es commemora el Dia Mundial d'aquesta malaltia i la façana de l'Ajuntament i el Castell de Voltera d'Abrera s'han il·luminat de color verd per donar-li visibilitat. La presidenta de l'AFA, Mercè Rull, parla dels serveis que s'ofereixen a les famílies des de l'associació.
5: Des de l'AFA tenim diversos serveis. Un és, doncs, primer, la informació i l'atenció a les famílies en segons quina problemàtica. Tenim les ajudes tècniques per segons quina fase de la malaltia puguin utilitzar, o sigui, cadires, llits, coses per la dutxa, etc. Tenim 3 centres de dia. Són centres especialitzats d'estimulació, en el qual intentem que la persona estigui estimulada el màxim possible, independentment del seu grau de dependència que tingui. Són un espai al Prat de Llobregat, l'altre el tenim a Molins i l'altre el tenim a Cornellà. L'horari és de 9 a 6. I allà doncs els donem un servei integral amb teràpies no farmacològiques d'estimulació, de musicoteràpia, fisioteràpia, controlem la medicació, hi ha dutxes i la veritat és que estan molt ben cuidats i el familiar doncs, pot més o menys fer la seva vida laboral o la seva vida fora del que és la cura. També tenim dos espais fent memòria,
6: en el qual són per primeres etapes primerenques.
4: A continuació, repassem les activitats programades a Abrera amb motiu del Dia Mundial de l'Alzheimer i dins la Setmana de la Gent Gran 2026, que tindran lloc al Casal de la Gent Gran d'Abrera. Dimarts 6 d'octubre, bingo musical a les 17 i dimecres 7 d'octubre, Cinefòrum La Gran Lilian Hall a les 17 hores. I el programa La Salut a les Ones de Ràdio Abrera, a més aquest dissabte 12 de setembre passat, en col·laboració amb el Servei de Salut Pública de l'Ajuntament d'Abrera, hem parlat del Dia Mundial de l'Alzheimer amb l'Andrea Márquez, psicòloga referent de benestar emocional i comunitària de l'equip d'atenció primària d'Abrera. Podeu recuperar el podcast a la programació a la carta al web www.radioabrera.cat.
0: Abrera Informació. Acció social.
4: Des de l'Ajuntament d'Abrera i la Fundació Alfonso Sesetena s'impulsa un taller de música inclusiva TAMI, adreçat a persones amb capacitats diverses i neurodivergències, una iniciativa que començarà el proper mes de novembre a l'aula de música de l'Escola Josefina Ibáñez. Les inscripcions ja estan obertes i es poden fer al web municipal. Júlia Mirto és la regidora d'Acció Social.
7: Des de l'Ajuntament d'Abrera, en el marc de col·laboració amb Fundació CC i tots els projectes de caire social que impulsem, posem a disposició de la ciutadania d'Abrera amb capacitats diverses i de forma gratuïta un nou taller de musicoteràpia, un moment de benestar i aprenentatge on seguir creixent a través de la cultura i la música. Agraïm la implicació i la col·laboració de Fundació CC i la seva mirada social amb qui seguim construint l'Abrera igualitària que tots i totes volem i en què tots i totes creiem.
4: El taller constarà de dos grups amb una sessió per setmana, els dijous en horari de 6:45 a 6 de la tarda o de 6 a 6:45 del vespre. Aquest és un projecte totalment gratuït per a la ciutadania que utilitza la música com a eina per afavorir el desenvolupament personal, la participació social i el benestar emocional i està adreçat a persones amb discapacitat intel·lectual, amb edats compreses entre els 14 i els 45 anys, interès per la música, el cant, l'expressió artística o les activitats grupals. No és necessari tenir experiència musical prèvia. Podeu fer la vostra inscripció a través de l'enllaç que trobareu al web abrera.cat. El projecte neix en el marc del conveni marc de col·laboració subscrit entre l'Ajuntament d'Abrera i la Fundació Alfonso Sesetena amb l'objectiu de generar oportunitats de desenvolupament social i laboral per a col·lectius de persones en situació de vulnerabilitat i o amb discapacitat. Entre les finalitats del conveni s'inclou el disseny i la posada en marxa d'accions que contribueixin a la inclusió i la inserció laboral de les persones amb capacitats diverses. Amb aquesta iniciativa, l'Ajuntament d'Abrera i la Fundació comparteixen el compromís de fomentar la inclusió social a través de la cultura, promovent activitats accessibles i adaptades a les capacitats necessàries i ritmes d'aprenentatge de les persones participants.
0: Abrera Informació. Cultura.
4: A causa de la previsió de pluges per aquest diumenge passat, el Vermut Concert amb Son de Cajón canvia de data. La nova data serà per diumenge 18 d'octubre, de 12 a 2 al Parc de l'Estació d'Abrera. L'activitat és gratuïta i per a tots els públics. A més, es comptarà amb servei de food truck per menjar i beure a càrrec de Cachopo King Street Edition. Us esperem per gaudir d'un vermut amb música, bon ambient i moltes ganes de passar-ho bé.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. A Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Abrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Abrera, Fórmula 107.9.

0: Taller Guillén. Gran experiencia en la reparación del automóvil multimarca. Nuestras amplias instalaciones nos permiten ofrecer un excelente servicio en mecánica, electricidad, plancha y pintura de todo tipo de turismos, furgonetas, 4x4. Además, revisamos y pasamos ITV. Taller Guillén. Calle Salvador Seguí, nave 10. Polígono Industrial San Armengol de Abrera. 93-770-2963.
1: Un impacte, una llum malmesa, que no t'aturi.
2: A Martorell Glass fa més de 25 anys que cuidem el teu vehicle.
1: Reparació i canvi de llunes, reparació d'impactes, tintat, polit de fars, elevadores i sostres solars.
2: I també calibratge ADAS, formant part de la xarxa Glass Talleres.
1: Ens trobaràs a plaça de Joan Serrats 8, local 2, a Martorell.
2: Demana cita al 609 52 23 24. Martorell Glass. Arriba un client, surt un amic.
3: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
4: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
3: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.

T'agrada escoltar-nos de la forma més tradicional? 107.9 de l'FM. Lo teu és estar connectat allà on siguis. radioobrera.cat. No surts mai sense el teu mòbil o tauleta? Descarrega't la nostra aplicació gratuïta. No pots viure sense el teu assistent intel·ligent? Demana-li que et posi Ràdio Abrera. Tu tries com i Ràdio Abrera t'acompanya. Gràcies per escollir-nos.

0: Davant dels episodis de pluja intensa, actua amb prudència.
1: Evita desplaçaments innecessaris i no travessis mai rieres, barrancs ni zones inundades ni a peu ni en vehicle. Encara que sembli que porten poc cabal, pot incrementar de manera sobtada.
0: Revisa desguassos i canals d'aigua a casa teva i mantén-te informat a través dels canals oficials i dels serveis meteorològics. Allunya't de soterranis, zones baixes i punts inundables si l'aigua comença a acumular-se.
1: Si les tempestes van acompanyades d'aparell elèctric, evita situar-te sota els arbres o torres elèctriques. Extrema les precaucions en les activitats a l'aire lliure, les zones afectades per les pluges i les situades aigües avall dels rius. Si conduïu, reduïu la velocitat i augmenteu la distància de seguretat. En cas de pluja intensa, atureu-vos en un lloc segur.
0: En cas de qualsevol emergència, truca al 112 o contacta amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. Davant episodis de fortes pluges, protegeix-te i segueix sempre les recomanacions de seguretat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: anda chatarrero del amor.
1: Chatarras CAO. Clasificación, almacenaje y transporte de metales. Cobre, latón, aluminio, plomo, baterías, hierro, acero. Chatarras CAO. Realizamos la recogida de su vehículo y le tramitamos la baja. Trato personal de acuerdo con las necesidades de nuestros clientes. Abrimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la tarde y sábados de 9 a 1. Chatarras CAO. Calle Industria 7, junto a Rotonda del Rebato, Abrera. Teléfono 93-159-8075. Chatarras CAO.
0: Chatarrero del amor.
2: En Obramat tenemos las mejores soluciones de calefacción, calderas, aerotermia, suelo radiante, radiadores, inserts y estufas de pelet o leña con los precios más bajos de la zona, donde compran los profesionales. Obramat.
3: Vols més clients? Vols més visibilitat?
4: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
3: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
4: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
3: Si tens un negoci a la comarca,
4: aquest és el teu moment.
3: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
4: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
5: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
6: Però on ho veus, tot això?
5: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
6: No.
5: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
6: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
7: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
8: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El Consell de Ministres ha aprovat avui dos nous decrets d'habitatge després que el Congrés tombés la setmana passada uns textos similars amb els vots del PP, Vox i Junts. El president del govern, Pedro Sánchez, ha explicat que les iniciatives incorporen algunes modificacions, però que mantenen l'essència de les propostes originals a mesures com bonificacions fiscals i per evitar desnonaments. També es concreta que els préstecs sense interessos de l'ICO per a la compra d'un primer habitatge estaran dotats en 10.000 milions.
2: El Consejo ha aprobado, como saben, dos reales decretos ley que, con algunas incorporaciones a nuestro juicio muy positivas, mantienen la esencia de los dos reales decretos leyes que decayeron en el Pleno del Congreso de los Diputados el pasado viernes. Y lo hemos hecho porque las circunstancias que hacían que salieran adelante estos reales decretos leyes no han cambiado durante estos días.
1: I el govern català referma el compromís amb l'escola inclusiva després de les crítiques de voler retrocedir en el sistema inclusiu. Ho ha dit la consellera Esther Niubó a la Comissió d'Educació del Parlament, on ha anunciat una revisió de la complexitat d'escoles i instituts per poder distribuir els recursos segons la realitat de cada centre.
3: Aquest nou model també haurà de basar naturalment en l'equitat per garantir la igualtat d'oportunitats assignant els recursos segons la complexitat de cada centre, també de l'alumnat, del territori, i aquí doncs dir-los que estem treballant una proposta de revisió de la complexitat dels centres educatius. Aquesta hauria de ser la base per poder fer aquesta distribució de recursos segons la realitat educativa de cada escola i de cada institut.
1: I el Tribunal Suprem ha donat un termini improrrogable de 48 hores a les parts perquè presentin al·legacions abans de decidir sobre el recurs i les qüestions plantejades respecte a la famosa llei de nets. Així ho ha acordat després que dilluns Vox i Justitia Europa hi registressin nous escrits en relació a la inscripció del cens electoral dels residents absents a l'estranger. Ho fa tenint en compte la circumstància sobrevinguda de l'avançament electoral el 29 de novembre. I presó provisional comunicada i sense fiança per un dels homes detinguts per la mort violenta d'un tercer individu dissabte a la tarda al barri de la Bordeta a Lleida. Per l'altre arrestat, el jutjat ha acordat llibertat provisional amb l'obligació de comparèixer mensualment. I a Granollers, 400 persones, més de 400 persones, de fet, participen en l'operatiu de rescat d'un nen de 12 anys desaparegut diumenge, recordem-ho, mentre la ciutat mira de tornar a la normalitat després dels aiguats. Els treballs se centren avui en acabar de netejar vials i treure aigua de soterranis.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bona tarda. Des de l'Ajuntament d'Abrera i en el marc de l'Abrera Igualitària i l'Abrera Saludable, un any més es segueix impulsant, promovent i fomentant la vida activa i saludable de la gent gran amb una nova edició de la Setmana de la Gent Gran, amb una àmplia oferta de propostes gratuïtes adreçades a persones a partir de 60 anys, amb l'objectiu d'apropar-les a les activitats que trobareu als casals de la gent gran d'Abrera durant tot l'any. Tallers, caminades, activitats lúdiques, xerrades i propostes de sensibilització. El programa inclou tallers de ceràmica i memòria, risoteràpia, un got talent, una caminada, xerrades, activitats de prevenció de l'Alzheimer, un bingo musical, un cinefòrum i un taller de mobilitat segura, entre d'altres propostes. Júlia Mirtos, la regidora de Gent Gran.
5: La Setmana de la Gent Gran és la setmana en què, juntament amb entitats especialitzades en aquesta etapa de la vida, fem una mostra de diferents activitats, xerrades i tallers, on es tracten els temes que importen a la nostra gent gran. Enguany, a més, posem en marxa i us presentem dues noves activitats del programa de Gent Gran que es realitzaran durant tot el curs. Aquestes són el futbol mexicà 60 i les caminades més 60. També és el moment en què les associacions de gent gran d'Abrera fan les seves activitats que ofereixen durant tot l'any, però concentrem l'acció en aquesta setmana per tal que tothom qui vulgui conèixer el projecte de gent gran d'Abrera el pugui conèixer. És una mesura més que entomem per tal que totes les persones grans que vulguin es puguin dirigir a les activitats que desenvolupem tant al nucli com als barris i mantenir-se en xarxa i actius. Així doncs, tenim per endavant una setmana de la gent gran repleta d'activitats adaptades a tots els interessos i possibilitats, pensades en clau de gent gran i per la gent gran. I és per aquest motiu que us convido a tothom, a tota la família, a conèixer el que fem des de la gent gran d'Abrera. Esteu totes i tots convidades a la setmana de la gent gran d'Abrera.
4: A continuació us detallem les activitats programades en el marc de la setmana de la gent gran d'Abrera de 2026. El dimarts 6 d'octubre concentrarà dues activitats. Al matí de 10 a 12 un taller sobre prevenció d'Alzheimer a càrrec de la farmàcia Rocamora i a la tarda de 17 a 18.30 un bingo musical a càrrec de la AFA. El dimecres 7 d'octubre de 17 a 20 tindrà lloc un cinefòrum amb la pel·lícula La Gran Lillian Hall, també a càrrec de l'Associació de Familiars d'Alzheimer d'Abrera. El divendres 9 d'octubre de 10 a 12 un taller de mobilitat segura a càrrec dels Mossos d'Esquadra. I finalment la setmana de la gent gran d'Abrera 2026 es clourà el diumenge 25 d'octubre amb la tradicional caminada de la gent gran prevista inicialment pel diumenge 4 d'octubre, però que a causa de la previsió meteorològica es va ajornar a aquesta nova data.
6: Podeu consultar tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Abrera Informació. Esports.
4: Recordem que estan obertes les inscripcions per participar en els tercers premis de l'activitat física i l'esport local convocats per l'Ajuntament d'Abrera amb l'objectiu de reconèixer i guardonar les iniciatives i les aportacions més significatives de persones i entitats públiques o privades vinculades al municipi d'Abrera que hagin destacat pels èxits esportius assolits per la promoció de l'esport, l'activitat física o que contribueixin a enaltir i projectar l'esport de la vila d'Abrera o bé que les seves accions tinguin repercussions beneficioses per als abrerencs i abrerenques. Les candidatures de la tercera edició dels Premis de l'Activitat Física i l'Esport Local es poden presentar fins al dimarts 20 d'octubre inclòs de forma telemàtica o a través de l'enllaç que trobareu al web abrera.cat i si necessiteu suport podeu adreçar-vos al Centre Aquàtic Municipal. Les poden presentar persones físiques o jurídiques d'acord amb el que s'estableix a les bases reguladores, les quals podeu consultar a l'enllaç que trobareu a la part inferior de la pàgina web abrera.cat. Així mateix, el Servei d'Esports hi podrà incorporar aquells esportistes, entitats o persones que no hi figurin entre les candidatures presentades i que es consideri que recullen els mèrits suficients per optar als premis convocats. Els Premis de l'Activitat Física i l'Esport Local d'Abrera es van crear amb l'objectiu de generar un punt de trobada per a la ciutadania d'Abrera i associacions esportives locals, permetent-los reconèixer i celebrar la diversitat del món de l'esport que està directament vinculat i integrat al municipi. Han de contemplar les diferents vessants de l'esport local, el rendiment esportiu, la promoció i participació en l'activitat física dels diferents sectors de la població, el foment dels valors implícits en la pràctica esportiva, en casos d'especial interès, rellevància o repercussió dins de la vida esportiva d'Abrera, es podrà atorgar mencions especials per iniciativa de la comissió qualificadora. Per a més informació, podeu contactar amb el Centre Aquàtic Municipal, al camp, al passeig de l'estació número 24, a l'horari d'atenció a la ciutadania, és a dir, de dilluns a divendres, de 7 del matí a 10 de la nit, dissabtes de 9 del matí a 8 del vespre i diumenges de 10 a 2 del matí. També podeu trucar en el mateix horari al telèfon 93 770 0325 o enviar un correu electrònic a camp@abrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. A Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9.
7: Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui. Les cançons que han marcat generacions i les novetats que sonen arreu del món, reunides en una única fórmula.
0: Fórmula 107.9. Ritme, emocions i bona música.
7: Fórmula 107.9. La banda sonora dels teus dies a Ràdio Abrera.
0: La música que recordes. La música que escoltes ara. Fórmula 107.9.

0: Pensa en Efe Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: Efe Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 3229. Renova la teva llar amb nosaltres.
2: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
3: I sigues part de la solució.
2: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
3: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
2: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
3: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
2: I sigues part de la solució.
4: Ajuntament d'Abrera.
5: Amb tu. Per tu.
6: Ràdio Abrera, digui.
7: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
6: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
7: I us encarregueu de tot?
6: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
7: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
8: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
9: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
10: A Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 2000 i d'avui a Ràdio Abrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Abrera.

0: Prepara't aquesta tardor amb Bricocentro Abrera. Canvia la teva llar sense sortir de casa.
1: Solucions per al teu saló, estudi, dormitori, bany i cuina. Renova i completa cada estada de casa teva. Tot amb finançament gratuït, sense interessos ni comissió d'obertura amb la targeta Bricocentro. Sol·licita-la. És gratuïta.
0: Bricocentro Abrera. Ens trobes al costat de la SEAT al carrer Hostal del Pi 2. Obrim de dilluns a dissabte de 9 del matí a 9 del vespre. També a bricocentroabrera.es i al telèfon 93 770 49 30. Bricocentro, colaje y
2: decoración. Atenció! Si vols veure-hi bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
3: Vols més clients? Vols més visibilitat?
4: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
3: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
4: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
3: Si tens un negoci a la comarca,
4: aquest és el teu moment.
3: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
4: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferint de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Yeah, come on, let's get the...

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Ho acabem de saber, Protecció Civil envia un SLR per avisar de pluges localment intenses al Baix Camp, al Baix Ebre, a la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Durant aquesta propera hora demana extremar precaucions en la mobilitat i no acostar-se a les zones inundables. Recordeu, sempre en cas d'emergència s'ha de contactar el 112. I entrem en matèria perquè l'expresident Carles Puigdemont compareix en breu, estava previst a les 6, acompanyat dels consellers Toni Comín i Lluís Puig per fer una declaració institucional per valorar les decisions del Tribunal Constitucional i el Suprem. Ho fa des de la Casa de la República a Waterloo. Avui la portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha considerat que aquest pas no és un final, sinó un inici de l'etapa de normalitat on Catalunya pot avançar cohesionada.
2: Amb aquesta celebració d'inici d'aquesta etapa de normalitat a Catalunya, sincerament, en fi, feia temps que ho estàvem esperant, i celebrem doncs que avui ja puguem saber que allò que va ser un objectiu d'unes majories del Congrés de Diputats avui sigui possible i s'apliqui tal com havíem demanat.
1: La portaveu ha garantit que quan retorni a Catalunya, Puigdemont s'ha rebut al Palau de la Generalitat pel president Salvador Illa, com s'ha fet amb altres. I en una declaració institucional, tot just fa uns minuts, el president del Parlament, Josep Rull, ha reclamat l'aplicació de l'amnistia en tots els casos. Rull ha celebrat la resolució, però ha dit que arriba massa tard.
3: Malauradament, aquesta decisió ha arribat tard, molt tard, després de tanta injustícia, tanta repressió i tant patiment personal i familiar. El president Carles Puigdemont, durant aquest exili infame, ha vist com perdia el pare i la mare. El conseller Lluís Puig també va perdre el pare i la mare i no van poder assistir en el seu enterrament.
1: El president del Parlament espera que la cambra que presideix doni la benvinguda amb tots els honors als també diputats, ha recordat Carles Puigdemont i Lluís Puig. I els 11 detinguts rebuts pels jutjats de Guàrdia a Barcelona pels aldarulls registrats després de la manifestació per l'habitatge han quedat en llibertat a disposició dels jutjats. Els procediments estan oberts per delictes de desordre públic, danys amb incendi i atemptat als agents d'autoritat. Del total de 13 detinguts, dilluns a la nit, 2 ja havien quedat en llibertat i aquesta tarda han passat a disposició judicial els altres 11.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bona tarda. Des de l'Ajuntament d'Abrera s'informa que les obres d'estesa de la línia elèctrica de la planta de SEAT de l'Avinguda de Can Amat han finalitzat segons el calendari previst. Aquesta actuació s'ha realitzat en dues fases. La primera es va executar durant els primers mesos de l'any i la segona, que s'ha dividit en diferents subfases, s'ha finalitzat aquest mes de setembre. Ara resta una darrera actuació a la zona on s'han realitzat aquests treballs d'estesa de la línia elèctrica de SEAT a l'Avinguda de Can Amat. Amb motiu d'aquests darrers treballs es produeixen canvis temporals en el trànsit a l'Avinguda de Can Amat del polígon industrial del Barcelonès d'Abrera, amb l'objectiu de garantir la seguretat i el bon desenvolupament de les obres. Mentre durin aquests treballs en la zona, la circulació de vehicles així com els accessos a diferents carrers del polígon industrial barcelonès quedaran restringits o modificats. Amb motiu d'aquestes obres, a l'Avinguda de Can Amat continuarà operativa una part del recorregut alternatiu ja establert durant el mes d'agost i setembre, amb la parada del carrer dels Pirineus amb el carrer d'Abrera ja habilitada novament. Així, el bus no circula per l'Avinguda de Can Amat fins a la rotonda de carrer de Darwin i continua establert com a itinerari alternatiu al pas pel carrer d'Abrera, carrer de Montserrat, primer tram de l'Avinguda de Can Amat, carrer de Darwin, carrer de Marie Curie, carrer de Barcelona i carrer de l'Hostal del Pi. D'altra banda, durant el mateix període, continua anul·lada temporalment la parada ubicada a l'inici de l'Avinguda de Can Amat a la rotonda de la SEAT i continua habilitada la parada provisional alternativa a la cantonada del carrer de l'Hostal del Pi davant de l'establiment Burger King. Podeu consultar aquestes modificacions temporals del recorregut i les parades del bus urbà d'Abrera a l'app gratuïta de Montbus, on també s'actualitzen periòdicament les diferents informacions relacionades amb aquest servei i consulteu tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Abrera Informació. Gent gran. Esports.
4: Des de l'Ajuntament d'Abrera s'inicia el cicle de passejades per a la gent gran 2026-2027, un programa que fomenta l'activitat física, els hàbits saludables i les relacions socials entre les persones grans a través de passejades i activitats a l'aire lliure. Des de les regidories de gent gran i d'esports i de benestar de l'Ajuntament d'Abrera s'impulsa aquesta nova activitat gratuïta amb l'objectiu de fomentar l'activitat física entre les persones de més de 60 anys i facilitar que coneguin aquesta modalitat esportiva. Ja podeu fer la vostra inscripció per a la primera sessió, que tindrà lloc el proper dimecres 21 d'octubre de 10 a 2 del matí al camp de futbol municipal d'Abrera, on es durà a terme una jornada de portes obertes per donar a conèixer l'activitat i iniciar els participants en la pràctica de la marxa nòrdica. El programa està adreçat a persones que compleixin els requisits següents: tenir 60 anys o més, tenir una condició física que permeti fer caminades d'aproximadament 6 a 9 quilòmetres, poder mantenir un esforç físic continuat, comprometre's a participar de manera regular a les activitats, portar l'equipament necessari per a les passejades. Les inscripcions s'obriran dues setmanes abans de cada activitat i es podran fer al Centre Aquàtic Municipal emplenant el formulari d'inscripció corresponent. Per a més informació podeu contactar amb el camp a través dels següents canals: presencialment al passeig de l'estació número 24 bis, trucant al telèfon 93 770 5100, enviant un correu electrònic a camp@abrera.cat i a través del monitor referent de l'activitat d'envelliment actiu. El nou cicle de passejades permetrà posar en marxa el grup d'Abrera, iniciar les persones participants en la pràctica de la marxa nòrdica i gaudir de diferents passejades en entorns naturals tant dins com fora del municipi.
0: Abrera Informació. Infància.
4: Abrera, municipi que cuida. En marxa una nova edició de l'espai d'acompanyament familiar La Llavor, amb el qual s'ofereix acompanyament professional i un punt de trobada on poder fer tribu entre famílies que es troben en l'etapa de criança del primer any de vida dels seus nadons. L'alcalde d'Abrera, Jesús Navarro, acompanyat de la regidora d'Infància, Arantxa Galofré, i la tècnica d'Igualtat, Esther Reales, han visitat aquest divendres 25 de setembre passat el nou grup d'aquest espai per tal de donar la benvinguda a les famílies que s'hi han apuntat per realitzar aquest acompanyament familiar. Des dels serveis d'Infància i d'Igualtat de l'Ajuntament d'Abrera es continuen oferint espais de suport i acompanyament a les famílies amb infants de 0 a 12 mesos. Sota el nom de La Llavor s'ofereix acompanyament professional i un punt de trobada on poder fer tribu entre famílies que es troben a l'etapa de criança del primer any de vida dels seus nadons. Enguany s'han posat en marxa dos grups. El primer es va realitzar durant els mesos de març, abril i maig, mentre que el segon ha començat aquest divendres 25 de setembre passat amb un total de 10 sessions fins al 4 de desembre. Els temes que es tracten en aquestes sessions són, entre d'altres, les necessitats dels nadons en cada etapa evolutiva, evolució en el creixement dels nadons, descoberta de l'entorn, jocs i material, paper de l'adult, recursos i propostes de petits jocs, cançons i massatges, el contacte i l'aferrament segur i el vincle, comunicació amb el nadó, mirada i paraula, la son i el plor del nadó, les visites al pediatre, la lactància materna i artificial, la corresponsabilitat en les cures, la criança i la llar, el postpart, vivències del referent, parents i dels nadons o la relació amb la família. Podeu consultar tota la informació sobre La Llavor als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
5: A Ràdio Abrera, la informació més propera. A Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Abrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Abrera, Fórmula 107.9.

0: Taller Guillén. Gran experiencia en la reparación del automóvil multimarca. Nuestras amplias instalaciones nos permiten ofrecer un excelente servicio en mecánica, electricidad, plancha y pintura de todo tipo de turismos, furgonetas, 4x4. Además, revisamos y pasamos ITV. Taller Guillén. Calle Salvador Seguí, nave 10, Polígono Industrial San Armengol de Abrera. 93-770-2963.
1: Un impacte, una llum malmesa, que no t'aturi.
2: A Martorell Glass fa més de 25 anys que cuidem el teu vehicle.
1: Reparació i canvi de llunes, reparació d'impactes, tintat, polit de fars, elevadores i sostres solars.
2: I també calibratge ADAS, formant part de la xarxa Glass Talleres.
1: Ens trobaràs a plaça de Joan Serrats 8, local 2, a Martorell.
2: Demana cita al 609-52-23-24. Martorell Glass. Arriba un client, surt un amic.
3: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
4: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
3: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 2334.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
5: Fórmula 107.9. La banda sonora dels teus dies a Ràdio Abrera.
6: Kinda wanna dance to this.

0: A Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9.
1: Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui. Les cançons que han marcat generacions i les novetats que sonen arreu del món, reunides en una única fórmula.
0: Fórmula 107.9. Ritme, emocions i bona música.
1: Fórmula 107.9. La banda sonora dels teus dies a Ràdio Abrera.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. L'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, ha defensat el sentit polític del seu retorn a Catalunya. En una declaració institucional des de la Casa de la República Waterloo, Bèlgica, després que el Tribunal Constitucional hagi ordenat l'aplicació de l'amnistia i se li hagi aixecat l'ordre de detenció. Puigdemont ha considerat que amb la sentència de l'òrgan judicial s'ha acabat el marge per manipular i retorçar, ha dit, l'aplicació de l'amnistia. Ha assegurat que no va marxar a l'exili per defensar els partits polítics, sinó els drets de Catalunya, i que el seu retorn serà de la mateixa manera.
2: Vam decidir anar a l'exili a fer política i no hem parat fins a assegurar que el retorn també tingui un sentit polític. No vam anar a l'exili a defensar els partits polítics de cadascú, sinó a defensar institucions i drets del poble de Catalunya greument amenaçats pel 155 i la repressió policial i judicial, i tornarem de la mateixa manera. No pas al servei del nostre partit, sinó al servei del nostre país.
1: I els bombers han rescatat diversos ocupants de vehicles atrapats per l'aigua a la sortida del municipi de Xerta, al Baix Ebre, per la carretera C32 aquesta tarda. Els serveis s'han produït després que Protecció Civil hagi enviat un SLR per alertar de pluges localment intenses en aquesta comarca i al Baix Camp, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta durant la pròxima hora. El cos d'emergències ha fet una vintena de serveis fins a 6:45, 14 dels quals a Xerta, i la resta a Benifallet, Alfara de Carles i el Dover. Les pluges torrencials en aquesta zona han obligat a tallar 4 carreteres per inundacions o esllavissades. I l'Ajuntament de Granollers ha tancat equipaments municipals i ha suspès activitats culturals i esportives per l'alerta de noves pluges que poden afectar el litoral i prelitoral de Catalunya aquesta tarda. El municipi ha estat, recordem, un dels grans afectats per les precipitacions d'aquest cap de setmana, i de dilluns el consistori recomana limitar la mobilitat. I presó provisional per als 3 detinguts per ferir a 2 trets als guàrdies civils a Terrassa. Així ho ha decidit el Tribunal d'Instància, que ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per aquests 3 detinguts. La causa està oberta per intent d'homicidi, lesions i atemptat contra els agents de l'autoritat. I dia històric a Girona amb el retorn de la competició europea de bàsquet 20 anys després. Avui a Fontajau, el FIAC Girona rep el Dinamo de Bucarest en l'estrena de l'Eurocopa FIBA. És la primera vegada a la seva història que el FIAC Girona juga a Europa, on va competir i guanyar un títol de la Casbayo. És tot de moment. Tornem d'aquí una hora amb més notícies en xarxa. Fins ara.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
3: Bona tarda. Abrera se suma a la commemoració del Dia Mundial de l'Alzheimer amb diverses activitats incloses en la Setmana de Gent Gran 2026, impulsades des de l'Ajuntament d'Abrera en col·laboració amb l'Associació de Famílies de Persones amb Alzheimer i altres demències del Baix Llobregat. El 21 de setembre es commemora el Dia Mundial d'aquesta malaltia i la façana de l'Ajuntament i el Castell de Voltera d'Abrera s'han il·luminat de color verd per donar-li visibilitat. La presidenta de l'AFA, Mercè Rull, parla dels serveis que s'ofereixen a les famílies des de l'associació.
4: Des de l'AFA tenim diversos serveis. Unes, doncs, primer, la informació i l'atenció a les famílies en segons quina problemàtica. Tenim les ajudes tècniques per segons quina fase de la malaltia puguin utilitzar, o sigui, cadires, llits, coses per la dutxa, etcètera, etcètera. Tenim 3 centres de dia. Són centres especialitzats d'estimulació, en el qual intentem que la persona estigui estimulada el màxim possible, independentment del seu grau de dependència que tingui. Són un espai al Prat de Llobregat, l'altre el tenim a Molins i l'altre el tenim a Cornellà. L'horari és de 9 a 6. I allà, doncs, els donem un servei integral amb teràpies no farmacològiques d'estimulació, de musicoteràpia, fisioteràpia, controlem la medicació, hi ha dutxes, i la veritat és que estan molt ben cuidats i el familiar, doncs, pot més o menys fer la seva vida laboral o la seva vida fora del que és la cura. També tenim 2 espais fent memòria, en el qual són per primeres etapes primerenques.
3: A continuació, repassem les activitats programades a Abrera amb motiu del Dia Mundial de l'Alzheimer i dins la Setmana de la Gent Gran 2026, que tindran lloc al Casal de la Gent Gran d'Abrera. Dimarts 6 d'octubre, bingo musical a les 17 i dimecres 7 d'octubre, Cinefòrum La Gran Lilian Hall a les 17 hores. I el programa La Salut a les Ones de Ràdio Abrera, a més aquest dissabte 12 de setembre passat, en col·laboració amb el Servei de Salut Pública de l'Ajuntament d'Abrera, hem parlat del Dia Mundial de l'Alzheimer amb l'Andrea Márquez, psicòloga referent de benestar emocional i comunitària de l'equip d'atenció primària d'Abrera. Podeu recuperar el podcast a la programació a la carta al web www.radioabrera.cat.
0: Abrera Informació. Acció social.
3: Des de l'Ajuntament d'Abrera i la Fundació Alfonso Sesetena s'impulsa un taller de música inclusiva TAMI, adreçat a persones amb capacitats diverses i neurodivergències, una iniciativa que començarà el proper mes de novembre a l'aula de música de l'Escola Josefina Ibáñez. Les inscripcions ja estan obertes i es poden fer al web municipal. Júlia Mirto és la regidora d'Acció Social.
5: Des de l'Ajuntament d'Abrera, en el marc de col·laboració amb Fundació CC i tots els projectes de caire social que impulsem, posem a disposició de la ciutadania d'Abrera amb capacitats diverses i de forma gratuïta un nou taller de musicoteràpia, un moment de benestar i aprenentatge on seguir creixent a través de la cultura i la música. Agraïm la implicació i la col·laboració de Fundació CC i la seva mirada social amb qui seguim construint l'Abrera igualitària que tots i totes volem i en què tots i totes creiem.
3: El taller constarà de dos grups amb una sessió per setmana, els dijous en horari de 6:45 a 6 de la tarda o de 6 a 8:15 del vespre. Aquest és un projecte totalment gratuït per a la ciutadania que utilitza la música com a eina per afavorir el desenvolupament personal, la participació social i el benestar emocional i està adreçat a persones amb discapacitat intel·lectual, amb edats compreses entre els 14 i els 45 anys, interès per la música, el cant, l'expressió artística o les activitats grupals. No és necessari tenir experiència musical prèvia. Podeu fer la vostra inscripció a través de l'enllaç que trobareu al web abrera.cat. El projecte neix en el marc del conveni marc de col·laboració subscrit entre l'Ajuntament d'Abrera i la Fundació Alfonso Sesetena amb l'objectiu de generar oportunitats de desenvolupament social i laboral per a col·lectius de persones en situació de vulnerabilitat i o amb discapacitat. Entre les finalitats del conveni s'inclou el disseny i la posada en marxa d'accions que contribueixin a la inclusió i la inserció laboral de les persones amb capacitats diverses. Amb aquesta iniciativa, l'Ajuntament d'Abrera i la Fundació comparteixen el compromís de fomentar la inclusió social a través de la cultura, promovent activitats accessibles i adaptades a les capacitats necessàries i ritmes d'aprenentatge de les persones participants.
0: Abrera Informació. Cultura.
3: A causa de la previsió de pluges per aquest diumenge passat, el Vermut Concert amb Son de Cajón canvia de data. La nova data serà per diumenge 18 d'octubre, de 12 a 2, al Parc de l'Estació d'Abrera. L'activitat és gratuïta i per a tots els públics. A més, es comptarà amb servei de food truck per menjar i beure a càrrec de Cachopo King Street Edition. Us esperem per gaudir d'un vermut amb música, bon ambient i moltes ganes de passar-ho bé.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. A Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Abrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Abrera, Fórmula 107.9.
6: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
7: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo i descobreix tot el que passa al municipi.
6: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
8: Ajuntament d'Abrera, amb tu. Per tu.

0: Valentina, porta-lo, crele!
1: A Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Abrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Abrera, Fórmula 107.9.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Rura. Protecció Civil ha enviat un nou alerta als telèfons mòbils situats al Baix Llobregat, al Barcelonès, al Garraf, al Gironès, al Maresme i la Selva, amb la previsió de pluges torrencials fins a les 2 de la matinada. Es demana extremar les precaucions. Hem de dir que hi ha 11 comarques en aquest moment que estan en perill de pluges torrencials i estem pendents d'una compareixença d'Interior per veure com està la situació, perquè a més els bombers han rescatat diversos ocupants de vehicles atrapats per l'aigua al municipi de Xerta, al Baix Ebre, per la carretera C-12 aquesta tarda. Els serveis s'han produït després, precisament, que Protecció Civil hagués enviat un SLR per alertar de pluges localment molt intenses en aquesta comarca i també al Baix Camp, a la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. En total, el cos d'emergències ha fet una vintena de serveis fins a 6:45 per acumulació d'aigua. La majoria, com us dèiem, a Xerta, però també a Jesús, Roquetes, Benifallet, Alfara de Carles i Aldover. Atenció, perquè a hores d'ara hi ha tallades la C-12 a Xerta, la A-7 a Miami Platja en sentit sud, la T-302 a Benifallet, la TV-3422 a Regués, la C-352 a les Franqueses del Vallès i per esllavissades la C-43 a Benifallet. Dir també que aquestes pluges dels darrers dies, no solament les d'ahir, no solament les d'avui i les del cap de setmana, han deixat al descobert les costures, podríem dir, del territori, en especial a rius, carreteres i vies fèrries. A la xarxa hem parlat amb el secretari del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya, Norberto Larriba, que ha dit que hi ha zones en què s'ha construït durant anys que hauran de prendre hores d'ara decisions.
2: També hem de ser conscients que durant molts anys i algunes dècades, podríem dir, hem urbanitzat zones que avui en dia no ens donaríem per urbanitzar. I aquí tenim unes situacions que seran complicades de gestionar. Haurem de fer reserves d'espais que siguin de sacrifici, hi hauran urbanitzacions que hagin quedat malmeses que no es podran refer.
1: Estarem molt atents a veure com evoluciona les properes hores. Dir-vos que ja tenim dates per l'accés a la Universitat a les Pau, les properes, l'any vinent, 1, 2 i 3 de juny, mentre que l'extraordinària serà el 6, el 7 i el 8 de juliol. Recordem que l'any vinent ja no es faran el mes de setembre, sinó que es faran el mes de juliol. I el Design Hub reivindicarà el dissenyador Andrés Ricart i la modista Asunción Batista en una temporada marcada per l'obertura de la connexió amb el metro. La Bienal d'Arts Digitals serà una altra fita amb aquest centre que treballa per renovar-se.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
3: Bona tarda. Des de l'Ajuntament d'Abrera i en el marc de l'Abrera Igualitària i l'Abrera Saludable, un any més es segueix impulsant, promovent i fomentant la vida activa i saludable de la gent gran amb una nova edició de la Setmana de la Gent Gran, amb una àmplia oferta de propostes gratuïtes adreçades a persones a partir de 60 anys, amb l'objectiu d'apropar-les a les activitats que trobareu als casals de la gent gran d'Abrera durant tot l'any. Tallers, caminades, activitats lúdiques, xerrades i propostes de sensibilització. El programa inclou tallers de ceràmica i memòria, risoteràpia, un got talent, una caminada, xerrades, activitats de prevenció de l'Alzheimer, un bingo musical, un cinefòrum i un taller de mobilitat segura, entre d'altres propostes. Júlia Mirtos, la regidora de Gent Gran.
4: La Setmana de la Gent Gran és la setmana en què, juntament amb entitats especialitzades en aquesta etapa de la vida, fem una mostra de diferents activitats, xerrades i tallers, on es tracten els temes que importen a la nostra gent gran. Enguany, a més, posem en marxa i us presentem dues noves activitats del programa de Gent Gran que es realitzaran durant tot el curs. Aquestes són el futbol més 60 i les caminades més 60. També és el moment en què les associacions de gent gran d'Abrera fan les seves activitats que ofereixen durant tot l'any, però concentrem l'acció en aquesta setmana per tal que tothom qui vulgui conèixer el projecte de gent gran d'Abrera el pugui conèixer. És una mesura més que entomem per tal que totes les persones grans que vulguin es puguin dirigir a les activitats que desenvolupem tant al nucli com als barris i mantenir-se en xarxa i actius. Així doncs, tenim per endavant una setmana de la gent gran repleta d'activitats adaptades a tots els interessos i possibilitats, pensades en clau de gent gran i per la gent gran. I és per aquest motiu que us convido a tothom, a tota la família, a conèixer el que fem des de la gent gran d'Abrera. Esteu totes i tots convidades a la setmana de la gent gran d'Abrera.
3: A continuació us detallem les activitats programades en el marc de la setmana de la gent gran d'Abrera de 2026. El dimarts 6 d'octubre concentrarà dues activitats. Al matí de 10 a 12 un taller sobre prevenció d'Alzheimer a càrrec de la farmàcia Rocamora i a la tarda de 17 a 18.30 un bingo musical a càrrec de la AFA. El dimecres 7 d'octubre de 17 a 20 tindrà lloc un cinefòrum amb la pel·lícula La Gran Lillian Hall, també a càrrec de l'Associació de Familiars d'Alzheimer d'Abrera. El divendres 9 d'octubre de 10 a 12 un taller de mobilitat segura a càrrec dels Mossos d'Esquadra. I finalment la Setmana de la Gent Gran d'Abrera 2026 es clourà el diumenge 25 d'octubre amb la tradicional caminada de la gent gran prevista inicialment pel diumenge 4 d'octubre, però que a causa de la previsió meteorològica es va ajornar a aquesta nova data. Podeu consultar tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Abrera Informació. Esports.
3: Recordem que estan obertes les inscripcions per participar en els tercers premis de l'activitat física i l'esport local convocats per l'Ajuntament d'Abrera amb l'objectiu de reconèixer i guardonar les iniciatives i les aportacions més significatives de persones i entitats públiques o privades vinculades al municipi d'Abrera que hagin destacat pels èxits esportius assolits per la promoció de l'esport, l'activitat física o que contribueixin a enaltir i projectar l'esport de la vila d'Abrera o bé que les seves accions tinguin repercussions beneficioses per als abrerencs i abrerenques. Les candidatures de la tercera edició dels Premis de l'Activitat Física i l'Esport Local es poden presentar fins al dimarts 20 d'octubre inclòs de forma telemàtica o a través de l'enllaç que trobareu al web abrera.cat i si necessiteu suport podeu adreçar-vos al Centre Aquàtic Municipal. Les poden presentar persones físiques o jurídiques d'acord amb el que s'estableix a les bases reguladores, les quals podeu consultar a l'enllaç que trobareu a la part inferior de la pàgina web abrera.cat. Així mateix, el Servei d'Esports hi podrà incorporar aquells esportistes, entitats o persones que no hi figurin entre les candidatures presentades i que es consideri que recullen els mèrits suficients per optar als premis convocats. Els Premis de l'Activitat Física i l'Esport Local d'Abrera es van crear amb l'objectiu de generar un punt de trobada per a la ciutadania d'Abrera i associacions esportives locals, permetent-los reconèixer i celebrar la diversitat del món de l'esport que està directament vinculat i integrat al municipi. Han de contemplar les diferents vessants de l'esport local, el rendiment esportiu, la promoció i participació en l'activitat física dels diferents sectors de la població, el foment dels valors implícits en la pràctica esportiva, en casos d'especial interès, rellevància o repercussió dins de la vida esportiva d'Abrera, es podrà atorgar mencions especials per iniciativa de la comissió qualificadora. Per a més informació, podeu contactar amb el Centre Aquàtic Municipal, al camp, al passeig de l'estació número 24, a l'horari d'atenció a la ciutadania, és a dir, de dilluns a divendres, de 7 del matí a 10 de la nit, dissabtes de 9 del matí a 8 del vespre i diumenges de 10 a 2 del matí. També podeu trucar en el mateix horari al telèfon 93 770 0325 o enviar un correu electrònic a camp@abrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, fórmula.cat.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

No és enveja, és una denúncia conscient. T'aparten de l'ambient si no el segueixes la corrent. Grups que es mantenen sense que ho demani la gent et faran el pack perquè els contracti l'Ajuntament. Els escenaris haurien de ser pels artistes, no per empreses que utilitzen artistes per guanyar divises. La qualitat no prima ni les cares visibles, importa el producte. I tu no ets important.

Vius enganxat al teu mòbil? Enganxa't a Ràdio Abrera. Descarrega't la nostra app i escolta'ns en directe. I si t'has perdut algun programa, no et preocupis. Allà els tens tots. Descarrega't la nostra aplicació. Disponible per Android i iOS. Ràdio Abrera. Marquem la diferència.

0: Cabrera, fórmula.cat.
1: Quan de petits miràvem el cel estrellat i negre de la terra, no sabíem que el que hi vèiem era un temps que marxava per no tornar.

Davant la previsió de pluja intensa, des del Departament de Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera es recorda que cal extremar les precaucions, especialment en la mobilitat i

0: les activitats a l'aire lliure.
1: Abans de l'inici de la pluja, reviseu les teulades, els baixants i els desguassos. Protegiu soterranis i locals amb risc d'inundació i no aparqueu vehicles a les rieres. Durant l'episodi de pluja, no us acosteu als rius, les rieres, els torrents ni iguals i no intenteu travessar-los, encara que sembli que hi hagi poca aigua. El cabal pot augmentar de manera sobtada. Si hi ha tempesta elèctrica, eviteu refugiar-vos sota els arbres o prop de torres elèctriques.
0: Per a qualsevol emergència, truqueu al 112. I també podeu contactar amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. La prevenció és la millor protecció. Gràcies per la vostra col·laboració.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: De sopar.
1: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. Protecció Civil enviarà un alerta a Granollers per la previsió de pluges torrencials fins a les 2 de la matinada en zones molt afectades per les darreres precipitacions. El missatge es demana que s'extremin les precaucions en la mobilitat i que la ciutadania no s'acosti a zones inundables. Avui l'Ajuntament ja ha tancat equipaments municipals i ha suspès activitats culturals i esportives per l'alerta de noves pluges. I és que hi ha 11 comarques afectades, tot el litoral català fins a Girona, a més del Pirineu i Prepirineu. Les properes 6 o 8 hores hem d'estar atents perquè poden haver pluges intenses o torrencials. Ho ha explicat el cap de previsió del Meteocat, Santi Segalà.
2: El primer missatge és que durant les pròximes 6-8 hores, fins al voltant de la mitjanit, s'ha d'estar pendent de la zona de litoral i prelitoral i també la zona de Pirineu i Prepirineu occidental. En aquestes zones, especialment les més properes a la costa, que és on veiem que quan arriben aquests sistemes tempestuosos, doncs adquireixen unes característiques bàsicament de tropicalitat, amb molts aiguats molt intensos. Per tant, han d'anar movent-se de sud cap a nord durant les immediates hores i mica en mica aniran arribant cap a les comarques del litoral i prelitoral de Barcelona i de Girona.
1: I la consellera Núria Parlon ha explicat que el temporal pot durar fins passada la mitjanit i ha demanat a la població evitar les zones inundables i avançar la seva mobilitat en cas del que sigui possible, justificant les alertes a bona part de comarques del litoral, insistint que hi ha previsió de pluges intenses. A més, ha dit que a partir de demà plourà, però que ja no serà pluja torrencial.
3: De cara a demà ens trobarem en una situació de pluges, però ja no s'esperen torrencials. Per tant, el missatge que sempre donem durant tota la nit d'avui, precaució en aquestes comarques que tenim a 5 de 6, pla Inuncat activat en fase d'emergència.
1: Els bombers han rescatat diversos ocupants de vehicles atrapats per l'aigua a la sortida del municipi de Xerta, al Baix Ebre, la carretera C12. Aquesta tarda els serveis s'han produït després de que Protecció Civil hagi enviat un alert per alertar de pluges localment intenses en aquesta comarca i al Baix Camp, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. El cos d'emergències ha fet una vintena de serveis fins a 6:45 a Xerta, com us dèiem, a Jesús, a Roquetes, a Benifallet, al Alfara de Carles i al Dubai. A hores d'ara hi ha tallades la C12 a Xerta, la C7 a Miami Platja en sentit sud, la T302 a Benifallet, la TV-3422 a Regués, la C352 a les Franqueses del Vallès i per esllavissades també la C43 a Benifallet. Molt atents al cel i a la previsió de pluja.
0: Música i informació. Ràdio Abrera. És Albert Malla.

0: Hola, cocos. En general, tenim la percepció de que el temps passa molt ràpid. Però encara sort que ens queda tota la nostra música. Et convidem a donar una volta pels èxits de fa just 60 anys.
1: Em recordes, Cucu?

Aquell 1966, Nancy Sinatra arrasava amb aquesta peça, These Boots Are Made for Walking. Estes botes són per a caminar. Ok. Una cançó reeditada, coneguda per cocodrils de diverses generacions, que sovint també es balla a nivell line dance, com a country, eh? Aquell any, mentre la filla arribava al número amb aquesta cançó, el pare obtenia el premi Grammy, el millor single de l'any, per una d'aquelles cançons sense data de caducitat. Strangers in the Night.

Aquell any a Catalunya, històriques protestes de molts cristians catalans i també del clero per l'anomenament del nou arcabisbe de Barcelona, que no era català, Marcelo González. El 24 d'octubre, Espanya tancava unilateralment la reixa que separa la línia de la Concepción amb Gibraltar. Ah, però abans, el 17 de gener, s'estavellava un bombarder B-52 a les costes d'Almeria. Portava 4 bombes atòmiques. 3 van caure a terra, a la platja de Palomares, i una altra en el mar. S'han fet famoses les imatges de Fraga i d'Ibarne banyant-se a aquesta platja amb un banyador especialment sexy per demostrar que no passava res.

Estem donant una volta per al 1966. Espero i desitjo que t'hi trobis molt a gust aquí al club. Gràcies per estar en connexió. Gràcies per la complicitat, per tot el carinyo, per la fidelitat de tants anys, aquest temps de Ràdio Musical Revival. Gràcies, en definitiva, per tornar a la ràdio. El 19 de gener d'aquell 66, Indira Gandhi era escollida primer ministre de la Índia. L'1 de març, la sonda espacial russa Venus 3 arriba al planeta que li donava nom. El 3 de juny començava la revolució cultural a la República Popular Xina. El 6 d'octubre, el govern nord-americà pren consciència de que una gran part de la societat, sobretot els joves, està en contra de la guerra del Vietnam i a favor del moviment hippie. El 8 de desembre, l'exactor Ronald Reagan és anomenat nou governador de l'estat de Califòrnia. I tant a França com a Espanya, a l'hora d'anar a la discoteca, quan arribaven els lents, sonaven joies com aquesta.

Festival d'Eurovisió 1966. Televisió Espanyola envia a Rafael, que aleshores ja era un cantant absolutament consolidat al país, amb la cançó Yo soy aquel. Yo soy aquel.

soy aquel, va quedar en el setè lloc, que no està gens malament, tenint en compte que en els anteriors anys Espanya havia quedat de les últimes. Concretament l'any anterior, com us comentàvem en un anterior programa, Conchita Bautista, amb el Qué bueno no va treure ni un sol punt. Aquell 1966 el festival es va celebrar a Luxemburg el 5 de març i el guanyador va ser el representant d'Àustria, Udo Jürgens, amb aquesta cançó, Merci Cherie.

Merci Cherie. Cantava Udo Jürgens, representant a Àustria. Primer premi del Festival d'Eurovisió. Aquell 1966, en el Festival del Mediterrani que se celebrava a Barcelona, el guanyador va ser Amor Amargo, interpretat per el malaurat roquer valencià Bruno Lomas, amb una cançó original de Manolo i Ramon, El Dúo Dinámico.

0: Dio, come ti amo.
1: Dio, come ti amo.
0: Primer premi del Festival de San Remo 1966, defensat per Gigliola Cinquetti, guapíssima, eh? Us en recordeu? I que també va fer seva Domenico Modugno.
2: Escoltes Cocodril Club.

Aquell any es va posar en marxa la primera radiofórmula musical del país, Los 40 Principales, copiada de l'exemple nord-americà del Top 40.

El primer número dels 40 va ser tot un símbol de l'època hippie californiana, de l'amor lliure, dels somnis, de les utopies amb perfum de patchouli. Monday, Monday, the mamas and the

0: al contrari del que podíem pensar, aquesta cançó, Monday, Monday, no era una cançó contra els dilluns, aquest dia al qual la majoria de la gent li té una mica de mania. No, no, el dilluns la seva estimada li dirà si continuen junts o si cadascú va pel seu costat. Per tant, el noi protagonista de la història està esperant que arribi el Monday, Monday.
1: Esta es la sorprendente historia de Juanita Banana. En un pueblecito muy tranquilo, al sur de la frontera mexicana, vivía la bonita Juanita, hija de un cultivador de bananas. Pero ella deliraba por triunfar en la ópera italiana y le importaba poco la cosecha de bananas, pues no paraba nunca de cantar aquello tan famoso que decía...
0: I mentre aquell 1966, especialment en temps de vacances, com a cançó de l'estiu, triomfava Juanita Banana...
2: Juanita Banana...
0: De la mà de Luisito Aguilé...
2: Juanita Banana...
0: Es presentava al món un nou format preparat per gravar i reproduir so. Cinta magnetofònica en una carcassa rígida. La van batejar amb el nom de... Casset.
1: Canta!
0: Els cassets ens van canviar la vida, els cocodrils. Abans d'ells, era car gravar. S'havia de fer en cinta de bobina oberta, els magnetofons eren molt pesats i gairebé només els utilitzaven els professionals del so o els rics, però el casset era petit, relativament barat. Ens permetia portar-lo a tot arreu, gravar les cançons de moda de la ràdio, perquè la butxaca era tan jove com nosaltres i no ens arribava per comprar tots els discos que ens agradaven. Amb el casset, també gravàvem les veus de les persones estimades. Enviàvem les cintes a amics que estudiaven o vivien fora de casa, lluny de la nostra població. Els intercanviàvem amb els companys perquè aleshores tothom utilitzava el mateix format, l'únic, no com ara, que disfrutem i a vegades patim un ball de diferents formats de so que costa de digerir. Ara el casset es veu totalment obsolet, però malgrat els seus defectes, a vegades poca qualitat de so, alteracions de la velocitat, estàndard, el canviar d'aparells, reproductors... En fi, que els hi tenim molt de carinyo, els cassets. Fins i tot els Beatles el van utilitzar per gravar el seu gran clàssic Yesterday, aquell mateix any, el 1966. Hi ha cocodrils que tenen mitja vida gravada en cintes de casset. Vagi des d'aquí el nostre reconeixement i l'homenatge a l'invent que ens ha acompanyat quasi 40 anys. Paral·lelament, aquell any també el disc petit en format single, el de les dues cançons, s'estava imposant el igual de petit EP Extender Play, que en portava 4.
3: Nous n'irons plus jamais où tu m'as dit je t'aime. Nous n'irons plus jamais. Tu viens de décider. Nous n'irons plus jamais. Ce soir, c'est plus la peine. Nous n'irons plus jamais.

0: Caprice Fini. Va ser una altra dels supergrandes de l'any, amb moltíssimes versions. La més coneguda, aquesta. La d'Hervé Vilar.
1: Cocodril Club, els discos més venuts de la història. Això és... Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

Per si t'interessa o per si no la recordaves, la noieta es diu Caterina Caselli i aquesta cançó va participar en el Festival de San Remo, tot i que no el va guanyar. Va tenir un gran impacte comercial a Espanya, també per això ella la va publicar en castellà. Aquell 1966, per al que estem donant una volta, rebobinant en el temps, perquè la vida està plena de cançons que val la pena recuperar i tornar a disfrutar. I aquí sovint escoltaràs moltes que pràcticament ja no sonen enlloc. Anem al cinema? Aquella autèntica fàbrica de somnis? L'Òscar a la millor pel·lícula de l'any se'l va endur Un hombre para la eternidad. L'Òscar a la millor cançó va ser per Born Free, el tema central de la pel·lícula del mateix títol que a Espanya es va dir Nacida Libre, la història d'una lleona guenya que comparteix la seva vida amb la d'uns científics que estudien els hàbitats dels animals salvatges a l'Àfrica. Va ser Matt Monro qui la va fer triomfar tant en anglès com en castellà.

Fi de Llibre, Premi Òscar a la millor cançó de banda sonora del 1966. Aquell any, el Premi Grammy a la millor cançó de l'any va ser per Michelle, dels Beatles.

0: curiosament, i el silenci va fer molt soroll. Va ser un altre dels supervendes de l'any a Espanya. Curiosament, en aquells anys 60, triomfaven sovint temes absolutament instrumentals, la qual cosa no és gens habitual en els últims anys a les llistes d'èxits, eh? Era la trompeta de Roy Edsel.
1: Pell de gallina, cocodrilos.

i els nois, en aquelles festes particulars, desitjant que arribessin finalment els lents que sempre arribaven massa tard, sobretot perquè elles havien de tornar a casa massa d'hora. A vegades era l'única oportunitat per poder abraçar una mica, no gaire, a la persona desitjada, encara que només fos per tocar-li un mechón de su cabello. Un mechón.

0: encontré.
1: Un mechón de su cabello.
0: Un mechón de su cabello.
1: Una mostra dels molts èxits romàntics que va tenir el país. Salvatore Adamo.

però en aquell temps, malgrat els obstacles, tot era molt més fàcil al costat d'una noia com tu. Eren els Strokes. With a Girl Like You. Records de tota una història. Can I dance with you? Original d'aquell 1966, una de les cançons que es va viure més intensament de tota la dècada. Aquí va tenir moltes versions al castellà amb el títol de Extiende tus brazos o Es mejor dejarlo como está. Eren els fantàstics Four Tops i Reach Out.

0: Aquest era el so que més ens agradava als cocodrils el 1966. Aquell any, Manolo Santana guanyava el prestigiós torneig de tennis de Wimbledon. La lliga de futbol, novament, era, en aquest cas, per l'Atlètic de Madrid. La copa se la va endur al Saragossa. Ah, però el Barça va guanyar la copa de la UEFA aquell 1966, on hem passejat molt a gust al teu costat, des de la ràdio i el seu màgic món de sensacions.
1: Per cert, que aquest gran hit internacional dels Four Tops no va tenir una adaptació al català fins 43 anys més tard, el 2009, i per la marató de TV3 amb el títol de Vina. Per què has pensat que és millor marxar? Està cantant Leslie, dels Cídex.

0: aquell 1966, un grup espanyol, això sí, amb un cantant afincat aquí, però alemany, Mike Kennedy, al capdavant dels Bravos, aconseguia per primera vegada que un grup d'aquí fos número 1 als Estats Units i a la Gran Bretanya. La feliç culpa la va tenir aquest èxit absolutament legendari. Un temazo histórico, Black is Black.
1: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Albert Sabater. Alerta per pluges torrencials que afecta fins a 11 comarques, tot el litoral català fins a Girona, a més del Pirineu i Prepirineu. Les properes 6 o 8 hores hem d'estar atents perquè poden haver pluges intenses o torrencials. Ho ha explicat el cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà.
2: El primer missatge és que durant les pròximes 6-8 hores, fins al voltant de la mitjanit, s'ha d'estar pendent de la zona de litoral i prelitoral i també la zona de Pirineu i Prepirineu Occidental. En aquestes zones, especialment les més properes a la costa, que és on veiem que quan arriben aquests sistemes tempestuosos, doncs adquireixen unes característiques bàsicament de tropicalitat, amb molts aiguats molt intensos. Per tant, han d'anar movent-se de sud cap a nord durant les immediates hores i mica en mica aniran arribant cap a les comarques del litoral i prelitoral de Barcelona i de Girona.
1: La consellera Núria Parlon ha explicat que el temporal pot durar fins passada la mitjanit i ha demanat a la població evitar zones inundables i avançar la seva mobilitat en el cas que sigui possible. Parlon ha explicat que a partir de demà ha de continuar la pluja, però ja no serà pluja torrencial.
3: De cara a demà ens trobarem en una situació de pluges, però ja no s'esperen torrencials. Per tant, el missatge que sempre donem durant tota la nit d'avui, precaució en aquestes comarques que tenim a 5 de 6, pla Inuncat activat en fase d'emergència.
1: A hores d'ara hi ha tallades la C-12 a Xerta, la A-7 a Miami Platja en sentit sud, la T-302 a Benifallet, la TV-3422 al Reguers, la C-352 a les Franqueses del Vallès i per esllavissades la C-43 a Benifallet. Els bombers han rescatat diversos ocupants de vehicles atrapats per l'aigua a la sortida del municipi de Xerta, al Baix Ebre, per la carretera C-12 durant aquesta tarda. L'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, ha defensat el sentit polític del seu retorn a Catalunya. Ho ha dit en una declaració institucional des de la Casa de la República a Waterloo i després que el Tribunal Constitucional hagi ordenat l'aplicació de l'amnistia i se li hagi aixecat l'ordre de detenció. Puigdemont considera que amb la sentència s'ha acabat el marge per manipular i retorça l'aplicació de l'amnistia. L'expresident ha assegurat que no va marxar a l'exili per defensar els partits polítics, sinó els drets de Catalunya, i el seu retorn serà de la mateixa manera. I els sindicats laborals preparen la vaga general pels salaris i l'habitatge, anunciada aquest dilluns després de l'onada de protestes arran del cas Mari Carmen. I fins aquí el Notícies en Xarxa. Gràcies per la seva atenció.
0: Música i informació. Ràdio Abrera.
4: Ei, ei, ei, família del Tot Country. Ajusteu-vos ben bé el cinturó de la camioneta, poseu-vos el barret i prepareu-vos, que avui portem pols a les botes i olor de gespa ben fresca. Companys, avui vull compartir amb tots vosaltres una experiència d'aquelles que es queden gravades a la fusta del porxo. A principis de juliol, la colla del Tot Country van fer les maletes cap al festival Huercasa, a la localitat de Riaza, allà a Segòvia. Un poblet ben bonic, encaixat gairebé a 1.200 metres d'alçada, on el vent bufa net i la música sona millor. I, nois, allà mateix, el primer cap de setmana de juliol, allò bullia com una olla amb massa foc. Ambient country 100%, autèntic per tots els racons. Ja veureu, ja. I per començar a escalfar motors com cal, obrim pista amb aquests fenòmens des de Wyoming, en Chancey Williams i Younger Brothers Band, amb el seu Tomàs, Highway Junkie. Agafeu-vos fort!

0: Tot Country amb Frank Colom.
1: I ja hi tornem a ser, Cowboys i Cowgirls. No us ho perdeu, eh? Només creuen l'entrada del recintre, t'esperava un photocall espectacular, amb lletres il·luminades, paret de fusta, bales de palla, guitarres per agafar i plantes... Molt maco, molt maco. El racó perfecte per fer la foto de record amb el barret ben collat. A més, hi havia paradetes amb productes de l'organització a preus ben assequibles per la butxaca i un espai acotat i vigilat ideal per la canalla, amb jocs de pescar neguets, dibuixar, cantar, etc. Un muntatge ben professional i pensat per tota la família. Total, que voltant per allà no ens vam perdre tampoc l'actuació de The Ripens. Vam intercanviar unes paraules amb ells i mireu què ens van dir.
2: Bé, companys, ara, ara acaben d'actuar, ni més ni menys, una gent que toca un southern rock barrejat amb el rock. Però, bueno, sabeu allò que volem escoltar tots des de fa molts anys, de quan els Creedence, etc., quan la gent era autèntica de debò tocant rock? Pues, aquests nanos són The Ripples i venen ni més ni menys que de Mallorca. A veure, digue'm com et dius, company?
3: Hola, com va? Jo som Antoni, cantant de Ripples, estem aquí al Barcassa Festival. Molt contents, hem fet un molt baix, l'ambient és una passada i ja hem acabat ara fa un minut, però ja tenim ganes de tornar.
2: Estan suats, estan fets pols aquí, ho han donat tot sobre l'escenari, són gent maca, maca, d'aquella d'arrel que escolta el programa de debò. Què us ha portat a dur aquesta mena de música?
3: Referències, herències familiars, sobretot de créixer escoltant country, música americana, blues...
2: Perquè aquest nano és jove, no us penseu.
3: Sí, 26 anys.
2: 26 anys, i mireu que estan tocant amb uns ànims brutals. Escolta'm, i en quin àmbit us mogueu habitualment? Això ha sigut un bolo aquí.
3: Sí.
2: Teniu l'estiu ple,
3: sí,
2: aneu
3: tot.
2: Fent...
3: Varen treure el nostre darrer disc l'hivern passat, i ara estem girant per Espanya, anem a Anglaterra a final d'aquest mes, allà mos criden.
2: Molt bé, doncs me n'alegro molt, escolta. Sapigueu que és un plaer tindre-us a vosaltres dins del nostre programa, que és dins de casa nostra i molt familiar, molt proper, d'acord?
3: Moltes gràcies.
2: Vinga, una abraçada ben forta i que tingueu molta sort en el futur.
3: Igualment, una abraçada, gràcies.
2: Vinga, vosaltres.
1: Que vaya bien. Quina gent més ferma. Vinga. I ara obriu una birra ben freda perquè venen en Zach i en George cantant-li a la bona vida amb Beer on the Water.

0: Quina energia, companys!
1: Doncs sí.
0: Un cop creuaves la porta d'aquell recinte de Riaza, allò era un espectacle. Barres de bar a cada cantonada, còctels americans, bon vi de la terra amb denominació d'origen. Una passada, tu! I al vell mig del camp, a mà esquerra, un escenari monumental on actuaven els de dalt de tot de la llista, els cantants americans més potents. Molts d'ells era el primer cop que trepitjaven la península. Just al davant hi havia una tribuna per seure ben coberts i al darrere el mercat cowboy total. Botes de pell, sombreros, cinturons, roba autèntica... Fins i tot els lavabos estaven impecables i no hi havia ni una sola cua. I clar, enmig d'aquell batibull van trobar gent ben maca i interessant. Per exemple, vam estar xerrant una estona amb uns companys que venien directament de Bilbao. Escolteu què ens van explicar.
2: I aquí a Huercas ens hem trobat gent que ve de Bilbao. Vinga, ¿quiénes sois? ¿Cómo os llamáis?
3: Soy Tony.
4: Soy Erin. Soy Sanaya.
2: ¿Y qué os ha traído a esto? O sea, os veo con el sombrero y tal. ¿Qué os atrae cantidad de esta música o qué? ¿Cómo ha ido el tema?
3: Somos aficionados al country de toda la vida, ¿sí?
4: Sí, a mí me gusta y me han traído ellos y este es mi primer año.
2: Está muy joven.
4: Yo desde pequeña he estado viniendo, entonces ya me he acostumbrado a esta música y me gusta.
2: Hace 3 años solo, porque es súper joven también. Nada, era solo un flash perquè veieu que hi ha molta gent que ve de molts llocs d'Espanya a aquest festival de country. Muchas gracias a estos compañeros que han venido de Bilbao. Sepáis que tanto Piri como yo llevamos 20 años detrás de ello. Y bueno, pues nada, ya os haré... Ya saldréis en la radio, ¿vale? Bueno, hasta pronto, un abrazo.
3: Hasta pronto.
5: Gracias.
2: Ya está.
0: I des del nord d'Espanya cap al cor dels Estats Units. Seguim amb la veu inconfusible d'un gran de la vella escola. Aquí teniu el mestre Randy Travis amb Everywhere We Go.

0: Continuem el viatge a Riaza. Més endavant, al recinte, hi havia tot de food trucks per no quedar-se amb la panxa buida. Pizzeries, tapes, gofres i un menjar Tex-Mex que feia caure de cul. Tot amb taules i bancs ben amples per fer petar la xerrada i per fer amics mentre sopaves. Més enllà, més barres i més xiringuitos, vaja, que no faltava res. I de cua hi havia, però ben poca. I parlant de fer amics, passejant per allà vam coincidir amb una colla de companys valencians que ja coneixíem de la competició Grapevine 32. Va ser una gran alegria retrobar-nos. Feu una ullada a la xerrada que vam tenir amb ells.
1: Companys, hem trobat a una gent de València. Saben la tira, supersimpàtics. Hem estat de matí amb ells, allà al poble. Aquesta tarda els hem trobat aquí al camp de futbol. Bueno, a veure, com us

0: 12, 14 años cuando vas a comenzar y el rock americano dentro de la costa oeste y después, bueno, pues el clásics.
1: Lliçons ens podria donar a tots, tant de bo tingués a cada programa. I tu, què fas tu?
2: Doncs jo vaig vindre així per primera vegada per ell, a Huercasa, per sentir concerts, vaig voler ballar i me vaig enganxar al ball. I ara ball a country des d'aleshores.
1: A la València teniu un grup?
2: A València, a la Lauribel, sí. Alma de country.
1: Molt bé, i com us va per allà? Què tal? Com ho porteu?
2: Ens va bé, sí, ens va bé.
1: Feu festes mensuals i
2: sí,
1: tal?
2: Sí, cada volta som més grups, sí, sí, sí. Bé, va animant-se la cosa, sí. No com a Catalunya, però sí, sí.
1: Bueno, perquè ja va començar per dalt i ja anirà baixant,
2: sí.
1: No?
2: Sí, sí.
1: M'agrada. Mira, poso l'accent i tot. Què collons? Bé, i tu què fas per allà a la nostra terra?
3: Bueno, jo treballo de professor allà. Soc un altre València treballant de professor a Catalunya i bé, la veritat és que estic molt ben rebut i em tractem molt bé i estic encantat de la vida d'estar
1: allà. Molt bé, doncs me n'alegre molt d'haver-vos conegut i ara tots tres direm un adéu perquè això ha de ser curtet, si no, no tenim lloc per posar cançons, vale? Un, dos, tres, adéu!
4: Molt guapo. Adéu.
5: Bueno, quan marxeu...
6: Tot Country amb Frank Colom.
1: Ah, així es fa, companys. I ara, agafeu-vos fort a la cadira que ve el ritme del nebó. Des de l'altra punta del món ens arriba Larry Kent, acompanyat del Jamal Hamilton, i aquest tema titulat The Drill of It All.

0: ja són de tornada a Tot Country, la vostra llar de la música amb olor de fusta, cuir i pols pel camí. Doncs sí, com us deia, l'ambient del Festival Guaracassa va ser de traca i mocador. I atenció, perquè també ens vam trobar amb sorpreses que no us podríeu pas imaginar en un festival country. Escolteu, escolteu que no té pèrdua.
1: Ei, companys, sabeu una cosa? Que no ens esperàvem i els amics de country de Vilanova ens han portat a una floristeria. No us ho perdeu. I en esa floristeria resulta que hi ha la responsable del baile country line dance en Riaza. ¿Quién eres?
2: Pues mira, t'ho diré en català, perquè sóc catalana.
1: Toca'm els collons i balla.
2: Em dic Esther Bleda. I bueno, fa un any que faig classes aquí i tinc molta gent.
1: Com és que vas vindre a parar aquí a Riaza?
2: Bueno, això ja és una història més personal.
1: Bueno, és igual, fa 20 anys.
2: Sí.
1: I encara conserves el nostre idioma i tal?
2: Home, sí, perquè encara parlo amb gent que parla català. A casa meva no, eh?
1: Vas començar amb el line dance aquí a Riaza?
2: Sí.
1: Gràcies a ser català i saber que es ballava allà?
2: No.
1: O ho vas captar de per aquí la vora? O perquè tu vas voler?
2: La veritat és que el primer any jo tenia la floristeria i tanta gent, no es podia aparcar, o sigui, no, la música. Jo el primer any deia, quin cunyàs això? Sí. Però el segon any vaig sortir a la plaça i vaig dir, jo vull sentir aquesta música,
1: sí,
2: i jo vull ballar com aquesta gent. I vaig començar fa 10 anys amb la Caroline.
1: 10 anys?
2: Sí.
1: I balleu aquí al poble? Teniu un local per ballar,
2: sí,
1: aquí?
2: Sí, està allà.
1: Aquí al darrere de la, sí, floristeria? Sí. Aquest merder que se sent ara?
2: Aquest, sí, sí, aquest merder que se sent ara.
1: Tens molta gent?
2: Bueno, doncs pues, 36 persones.
1: 36 persones, companys, preneu
2: Riaza,
1: nota.
2: Eh?
1: A Riaza.
2: Bueno, la veritat és que molta gent és de cap de setmana que són de, que, bueno, que tenen casa i són de cap de setmana, però bueno, és igual.
1: M'imagino...
2: Estan motivats, eh?
1: Sí, sí, sí, i els estic veient aquí de reull. M'imagino que quan venen aquests dies deus anar de cul.
2: Home, doncs pues una mica, però ja estic més relaxada.
1: Sí, vale, vale.
2: Bé, la floristeria està tancada.
1: Li feia cosa parlar per vosaltres, però fixa-t'hi tu que bé. Escolta, era un...
2: Menys mal que no se'n veu, però estic vermella, segur.
1: A la de tres diem adéu.
2: Vinga.
1: Adéu! Adéu.

TotCountry.cat, el portal del country a Catalunya. TotCountry.cat. Entra i troba la història de la música country, articles, biografies, country catalan style, ràdios online, events i molt, molt més. I si vols, col·labora amb nosaltres a info@totcountry.cat. Gaudeix de la música que t'agrada escoltar i ballar. Ens veiem a totcountry.cat. N'hi ha per llogar-hi cadires, oi? Doncs per pair de sorpresa anem amb un altre artista colossal. Des d'Austràlia, un autèntic outlaw del country oceànic, Troy Casardelli, i la seva cançó, Indian Pacific.

bé, família, encara ens queden un tou de coses per explicar-vos d'aquest festival tan especial. Però haurà de ser en el pròxim programa, així que no us el perdeu pas. Nosaltres marxem per avui, però ja ho sabeu, la setmana que ve tornarem a ser aquí mateix, a la mateixa hora i al mateix canal, un servidor, en Frank i tot l'equip d'aquesta casa. Recordeu que tot això ho fem uns quants bojos pel country de manera 100% voluntària, sense cobrar ni un ral. Només per amor a la música i per compartir aquesta passió amb tots vosaltres. Us deixem amb la cançó que tanca el programa d'avui, un ritme contagions dels Old Man Markley i el seu tema, Out the Bottom. Cuideu-vos molt, mantingueu les botes ben netes i sobretot, sigueu bons.

0: Ràdio Abrera, són les 11.
1: A Ràdio Abrera, ara comença Hora 23.
2: 60 minuts amb tots els clàssics del rock.

0: Hora 23.
1: Te lo dije muy clarito.
2: Permanece a la escucha.
3: A Ràdio Obrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
0: Hora 23.
3: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
0: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
3: A Ràdio Obrera, Hora 23.
4: Ràdio Reloj.
5: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
4: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: Hora 23.
1: Te lo dije muy
2: clarito. Permanece a la escucha.
0: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida, concentrades d'11 a 12 de la nit. La música que t'ha acompanyat tots aquests anys la trobes a Hora 23. Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, una selecció de ritmes llatins. Dijous, els temes més punxats dels 80. Hora 23, a Ràdio Abrera.
3: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
4: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: Davant dels episodis de pluja intensa, actua amb prudència.
1: Evita desplaçaments innecessaris i no travessis mai rieres, barrancs ni zones inundades ni a peu ni en vehicle. Encara que sembli que porten poc cabal, pot incrementar de manera sobtada.
0: Revisa desguassos i canals d'aigua a casa teva i mantén-te informat a través dels canals oficials i dels serveis meteorològics. Allunya't de soterranis, zones baixes i punts inundables si l'aigua comença a acumular-se.
1: Si les tempestes van acompanyades d'aparell elèctric, evita situar-te sota els arbres o torres elèctriques. Extrema les precaucions en les activitats a l'aire lliure, les zones afectades per les pluges i les situades aigües avall dels rius. Si conduïu, reduïu la velocitat i augmenteu la distància de seguretat. En cas de pluja intensa, atureu-vos en un lloc segur.
0: En cas de qualsevol emergència, truca al 112 o contacta amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. Davant episodis de fortes pluges, protegeix-te i segueix sempre les recomanacions de seguretat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
3: Hora 23. 60 minuts amb tots els clàssics del rock.

0: paso.
1: Hora 23.
0: Te lo dije muy clarito.
2: Permanece a la escucha.
3: A Ràdio Obrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
1: Hora 23.
3: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
1: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
3: A Ràdio Obrera, Hora 23.
4: Ràdio Reloj.
5: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
4: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador,

0: Ràdio Abrera. Són les 12.
1: Fórmula.cat. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre. La música en català viu a Ràdio Abrera.

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

0: Davant la previsió de pluja intensa, des del Departament de Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera es recorda que cal extremar les precaucions, especialment en la mobilitat i en les activitats a l'aire lliure.
1: Abans de l'inici de la pluja, reviseu les teulades, els baixants i els desguassos. Protegiu soterranis i locals amb risc d'inundació i no aparqueu vehicles a les rieres. Durant l'episodi de pluja, no us acosteu als rius, les rieres, els torrents ni iguals i no intenteu travessar-los, encara que sembli que hi hagi poca aigua. El cabal pot augmentar de manera sobtada. Si hi ha tempesta elèctrica, eviteu refugiar-vos sota els arbres o prop de torres elèctriques.
0: Per a qualsevol emergència, truqueu al 112. I també podeu contactar amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. La prevenció és la millor protecció. Gràcies per la vostra col·laboració.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera. És la una.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9.
1: Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui. Les cançons que han marcat generacions i les novetats que sonen arreu del món, reunides en una única fórmula.
0: Fórmula 107.9. Ritme, emocions i bona música.
1: Fórmula 107.9. La banda sonora dels teus dies a Ràdio Abrera.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera, amb tu.

0: Davant dels episodis de pluja intensa, actua amb prudència.
1: Evita desplaçaments innecessaris i no travessis mai rieres, barrancs ni zones inundades ni a peu ni en vehicle. Encara que sembli que porten poc cabal, pot incrementar de manera sobtada.
0: Revisa desguassos i canals d'aigua a casa teva i mantén-te informat a través dels canals oficials i dels serveis meteorològics. Allunya't de soterranis, zones baixes i punts inundables si l'aigua comença a acumular-se.
1: Si les tempestes van acompanyades d'aparell elèctric, evita situar-te sota els arbres o torres elèctriques. Extrema les precaucions en les activitats a l'aire lliure, les zones afectades per les pluges i les situades aigües avall dels rius. Si conduïu, reduïu la velocitat i augmenteu la distància de seguretat. En cas de pluja intensa, atureu-vos en un lloc segur.
0: En cas de qualsevol emergència, truca al 112 o contacta amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. Davant episodis de fortes pluges, protegeix-te i segueix sempre les recomanacions de seguretat.
2: Ajuntament de

Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Abrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Abrera, Fórmula 107.9.

0: Ràdio Abrera. Són les dues.
1: Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia. Solo te pido por última vez. Amb tots els èxits del panorama nacional.

0: Jordi Quintana.
1: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tuset, a Jazz Club de nit.